0: ready for this?
1: Bona, malgrat. Bona, malgrat.

0: ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexennis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 d'aquest mes la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Dels esports, us destaquem que Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou, i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber quin temps ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Una situació que comença ben suau una altra vegada a hores d'ara, i de fet és una fotocòpia del temps que hi havia els últims matins. En aquests moments, molt pocs núvols i aquesta temperatura que ja es va enfilant. Per tant, sol que pica i sol que avui, aquesta tarda, de fet, escalfarà més que ahir. En algunes comarques interiors de Girona, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, també del prelitoral barceloní o les comarques de la Terra Ferma, tocarem els 35-36 graus. Per tant, més calor que ahir, i aquesta tarda no hi haurà tempestes, només alguns núvols que creixeran al Pirineu sense gaire importància. N'estem pendents a la xarxa.
1: I ara, temps pel trànsit. Connectem un dia més a aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia. Com se circula aquesta hora, Ferran?
3: Bon dia, doncs. Comencem el dimecres de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara es formen a poc, ja amb més intensitat, les retencions habituals, sobretot cap als voltants de Barcelona. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat, al vessant Besòs, destacant la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet. A hores d'ara també tenim retencions a la C31 al terme de Badalona, que de retruc afecta els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim ja retencions a la C17 i C59, a l'altura de Parells del Vallès i Caldes de Montbui, amb lentitud habitual de fins a un quilòmetre en sentit sud. També tenim retencions d'entrada des del Llobregat. Destaquem aquesta circulació ja amb intensitat des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23, de la mateixa manera que també tenim lentitud en sentit nord de fins a 3 quilòmetres a l'altura de Viladecans. Per moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tancada la portada, ara sí, entrem en matèria. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2019, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
4: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
5: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es van mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i d'universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen Maite Polo i Judit Vallès.
6: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
7: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
6: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
1: I més descontents encara, aquest dimarts també s'ha manifestat pel centre de Barcelona el personal de les biblioteques de la capital catalana, que han començat una vaga indefinida. La situació arriba després de mesos de vagues parcials en què els treballadors denuncien la precarització del servei, la manca de reconeixement laboral i una millora de les condicions de treball. No s'han decretat serveis mínims i cada biblioteca haurà de decidir mentre duri la vaga si pot obrir o no en funció del personal disponible. En el cas d'aquest dimarts, només han obert 3 biblioteques de les 36 que ofereixen torn de matí. A la tarda només han pogut obrir 2. L'aturada s'inicia en un dels períodes en què les biblioteques estan més sol·licitades, quan només queden 2 setmanes per a la selectivitat, que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de juny. El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són. És una informació que ens amplia la Mont Carvajal.
8: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
9: perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
8: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: 7 i 10, la CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
10: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració, prevista pel 2 de juny, el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot del mateix Partit Socialista.
11: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es, bueno, pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
12: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: I avui també us expliquem que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir, recordem-ho, la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat per la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi, reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat aquest dimarts la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
13: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
1: Doncs precisament amb aquest objectiu d'impuls de la llengua se succeeixen les iniciatives municipals. És el cas de Balaguer, a la Noguera, on la Taula per la Llengua promou la campanya Fer bategar el català a través de formacions i accions diàries. És una crònica d'en Gerard Díaz des de Balaguer Televisió.
14: Tapaeria de Balaguer ha presentat la campanya Fem bategar el català, una estratègia que neix amb la voluntat d'impulsar l'ús de la llengua a la ciutat. Elaborat per la Comissió de Llengua i Cultura Catalanes del Pla Educatiu d'Entorn i promogut per la Taula per la Llengua, s'ha fixat com a primer objectiu la sensibilització de tots els agents educatius i socials de la importància de mantenir el català com a element cohesionador.
15: I vam decidir que una de les primeres accions havia de ser sensibilitzar els agents que atenem a persones, ja sigui persones adultes o criatures, de la importància de mantenir el català, no? Mantenir el català en les nostres actuacions, interaccions, no? Perquè davant de tota la diversitat que tenim cultural, no? Avui en dia doncs és molt fàcil que no el mantinguem, no? I que donem per fet que aquelles persones no ens entenen.
14: El punt de partida d'aquest projecte va ser la creació d'un catàleg professional de bones pràctiques lingüístiques. Un cop completada aquesta fase formativa, la campanya fa un salt a la pràctica quotidiana amb l'ús de distintius i samarretes i una formació de sensibilització en l'àmbit del lleure.
1: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. És una crònica d'en Jordi Casino.
16: La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
17: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
16: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
18: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
16: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí, més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen més detalls en aquesta crònica, els companys del Vallès Oriental Televisió.
19: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat. Començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'handbol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
20: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i hem fet uns interessants, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
19: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
2: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
19: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França que la ciutat acollirà a principis de juliol.
1: I del Vallès Oriental cap a Osona, on l'Ajuntament de Vic tancarà l'alberg social del Remei el 31 de maig. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal. També assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat que haurien posat en risc els treballadors. Aquesta decisió ha generat malestar entre els mateixos treballadors que denuncien manca d'avís i un procés traumàtic. Ens ho explica la Núria Parera del Nou TV.
21: L'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, deixarà d'estar actiu el 31 de maig.
22: No volem en cap cas, no, ni ara ni mai, posar en perill la seguretat dels treballadors i les treballadores. I en aquests moments no podíem garantir la seva seguretat i no trobàvem que fos un espai que acompanyés a avançar.
21: Actualment hi havia una vintena de places ocupades, totes per homes i la gran majoria a més llarg termini. L'Ajuntament assegura que s'han buscat alternatives en funció dels perfils. Tot i això, altres usuaris han quedat sense sostre. El tancament ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els treballadors del servei gestionat fins ara per la Fundació Suport Social Solidari.
23: Ens va dir que teníem pensat que la licitació que tenia la Fundació, que tenia una demor encara, fins al 31 d'agost, que ja es tancarà definitivament, que potser podia ser abans. En principi no havíem de patir fins al mes de setembre. No hi ha dret, paguen justos per pecadors.
21: Des dels partits de l'oposició rebutgen a priori la mesura. Denuncien que és un retrocés en les polítiques socials i que respon a una visió electoral.
24: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar al mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
25: Per això no vull que sigui un moment trist.
24: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Alexia Putellas, ho sentíeu, tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení, en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des de que va trepitjar per primer cop al Camp Nou acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà també de l'afició. A banda del Barça, Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Reial Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weir, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla per al proper curs.
26: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura. De verdad, creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
1: de la crònica poliesportiva, us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53 a 33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95 a 74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular, abans de centrar-se en el play-off. Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa. Us ho hem destacat en els titulars. El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i del llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Lluís Xavier Flores és el director d'aquest certamen.
0: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques.
1: I els Xiquets de Valls han nomenat ambaixadors a TAC 12 i la xarxa de televisions locals. Les dues entitats, per tant, tindran l'honor de representar simbòlicament aquesta temporada les dues colles vallenques, la Vella i la Jove. Reconeix així el valor de les retransmissions de les diades castelleres. I ens ho explica tot plegat l'Àlex Alonso de TAC 12.
3: Les colles vallenques distingeixen TAC 12 i la xarxa amb el títol d'ambaixador dels Xiquets de Valls durant aquesta temporada, posant així en valor més d'una dècada de retransmissions castelleres i reivindicant una de les apostes fixes de la programació de TAC 12 des dels inicis. A la seva decisió es destaca tota la tasca feta en la divulgació del fet casteller, però sobretot el rigor en el tractament dels castells i dels Xiquets de Valls.
4: La veritat és que aquesta és una de les principals distincions. Jo crec que et pot donar el món casteller, una distinció que a més et dona dues de les grans colles, la Vella i la Jove de Valls, i per tant per nosaltres és un gran honor.
5: Molt especialment vull destacar els professionals de tres televisions, com són Paradès Televisió, Canal Blau i molt especialment TAC 12. Crec que l'aportació que ha fet TAC 12 a les retransmissions i en conjunt al llenguatge audiovisual dels directes, molt especialment dels castells, és una qüestió que espero que algun dia sigui reconeguda per la història de la comunicació.
3: TAC 12 va dur a terme les primeres retransmissions castelleres ara fa 16 anys, el 2010, una aposta a la qual es va sumar la xarxa 4 anys més tard, el 2014.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Tots els marroquís.
9: I'm from the east side of America, where we choose pride over character.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada avui a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i aquesta mateixa tarda continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 27 de maig. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara es formen a poc les retencions habituals, sobretot cap a la capital catalana. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat per la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Al Vallès tenim la C17 i la C59 a Parets i a Caldes de Montbui amb lentitud habitual de fins a 1 quilòmetre en sentit sud. I pel que fa al temps, aquest dimecres ens portarà més calor encara. La situació comença molt suau, de manera molt similar als últims matins, i la temperatura després, a mesura que va avançant el dia, comença a pujar. El sol picarà i molt. Aquesta tarda escalfarà més que ahir. Als voltants de la ciutat de Girona, al prelitoral barceloní i a les comarques de Lleida es podrien fregar els 35 graus. Ens espera així un dia amb molta calor i sense tempestes.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Parlem també d'una vaga indefinida. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
2: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el Departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
3: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es va mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen la Maite Polo i la Judit Vallès.
4: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
5: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vetllin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
4: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
1: I el govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són aquests barris. És una informació que ens explica Lamont Carvajal.
6: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
7: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
6: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
8: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: I marxem ara cap a Madrid perquè el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny fins al 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
9: Respeto colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia, y es evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
10: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: 5 minuts i arribarem a 7:45. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què la

0: Cubany, ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat també que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
1: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
0: Doncs a propòsit del català, rebutgen un document del Consell Comarcal de la Segarra per estar escrit justament en català. Això pot provocar que el projecte d'ampliació del refugi d'animals es retardi entre 3 i 4 mesos. El president de l'ens comarcal, Ramon Auger, assegura que la situació no té cap sentit i que és un exemple de tants com passen al món rural davant de tràmits que s'allarguen per qüestions burocràtiques. Jordi Sebastià ens ho explica i és de Lleida Televisió.
2: La Subdirecció General de Planificació Ferroviària ha rebutjat un document del Consell Comarcal de la Segarra, l'està redactat en català. Es tracta de l'expedient de canvi urbanístic necessari per l'ampliació del refugi comarcal d'animals, que hauria de començar a construir-se aquest any i que ara podria retardar-se entre 3 i 4 mesos. El tràmit havia estat sol·licitat per la Comissió d'Urbanisme de Lleida a l'administració estatal, després que el ple de la Paeria de Cervera aprovés la modificació del POUM el juliol de l'any passat.
3: Es demostra que les administracions molts cops només estem per fer-nos apunyeta un als altres. I això no pot ser que al final que surt perjudica els ciutadans, en aquest cas doncs, els animals que li falta aquest refugi.
2: El projecte permetrà duplicar la capacitat de l'actual gossera de titularitat municipal i oferir el servei a tots els municipis de la Segarra. Compta amb una inversió de 380.000 euros finançats amb ajuts del PUOS.
0: Més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers, al Vallès Oriental. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen tots els detalls en aquesta crònica els companys de Vallès Oriental Televisió.
4: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'handbol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
5: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i hem fet uns intercentres, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
4: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
6: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs, al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
4: A més, el sector també valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França que la ciutat ha acollit.

0: a principis de juliol.
1: Els comerciants de la demarcació de Girona estan en peu de guerra pel bloqueig en la negociació del conveni del comerç. Reclamen la reobertura de la taula de diàleg, on l'absentisme laboral és el principal escull per arribar a un acord. És una crònica de la televisió de Girona.
2: Ara per ara, l'acord és lluny d'arribar a bon port. Un dels arguments que sosté l'empresa és l'absentisme laboral, que suposa suprimir el complement del 100% en les incapacitats temporals i l'increment del 3% anual amb la clàusula de revisió limitada.
3: En el comerç de Girona tenim un complement d'IT pels casos aquest i volien tractar només aquest tema, sense tenir en compte que ha sigut un sector que durant la pandèmia ha estat en primera fila i no ha tingut les remuneracions que consideraven. Hem estat molt laxos en tot aquest temps entenent les situacions de la patronal, però la patronal no es posa en el lloc de les persones treballadores i ara, a més, falten el respecte aixecant-se de la taula.
2: De fet, l'última vegada que es van reunir va ser el mes de març. És per això que els sindicats anuncien que no aturaran les mobilitzacions fins a tornar a seure's i reprendre les negociacions.
1: Per contra, els comerciants que sí que estan satisfets són els del Centre Històric de Lleida, que valoren positivament la nova ordenança de paisatge de la paeria. Un document que, per exemple, recull que només es podran posar plaques solars a les teulades d'aquest barri si no sobrepassen la coberta o la cornisa. No podran ser planes i hauran de tenir el mateix color que les teulades. L'ordenança també inclourà que les companyies elèctriques i de telecomunicacions hauran de retirar els cables que estiguin en desús de les façanes dels edificis i també preveu reduir la presència de vinils i publicitat als aparadors comercials, que només podran ocupar el 30% de la superfície. A Salt, l'equip d'atenció primària ha engegat una prova pilot per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com a ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. Es tracta de garantir una bona salut visual dels nadons abans dels 2 anys d'edat. Ens n'informa l'Àngel Martínez des de Televisió de Girona.
4: La prova es realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els 2 ulls. En cas de detectar algun possible problema, els infants són derivats a oftalmologia pediàtrica.
5: I bueno, és una tecnologia nova, sembla que ha anat bé, i ha dit que sí, la doctora ha dit que ha anat molt bé, i bueno, no ha tardat res, només ha sigut 5 segons, 10 segons com molt, i bueno, ha sortit molt bé, la veritat.
4: Des del Cap de Salt destaquen que aquestes proves pilots són fonamentals en edats precoces, fins i tot a partir dels 6 mesos, i que són tècniques molt precises i indolores pensades específicament pel benestar dels infants.
6: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos 24. Ara hem agafat una prova pilot que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos.
4: Si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
8: Per això no vull que sigui un moment trist.
7: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Alexia Putellas, ho heu sentit, tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 10 d'aquest matí al Camp Nou, i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. A banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol, Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Real Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weirt, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. I Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu Monchi en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
0: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
1: De l'àmbit poliesportiu, us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53-33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95-74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular abans de centrar-se en el play-off. I Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic, al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa, a més del campió de Lliga. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, explica l'aposta.
9: Hi ha la part econòmica d'activitat a la ciutat, hi ha la part de donar a conèixer Badalona, els encants que tenim com a ciutat, i després hi ha la part esportiva de dir, hosti, una competició de màxim nivell a que situa Badalona doncs, com una ciutat referent a l'hora d'organitzar aconteixements, a l'hora d'organitzar esdeveniments esportius.
1: L'empresa de formació online lleidatana Ilerna és la nova patrocinadora del Força Lleida per les pròximes 3 temporades. L'acord suposa més injecció econòmica per al club, que per a la pròxima temporada manté com a objectiu la permanència a la Lliga ACB. En té més detalls Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
10: A partir de l'1 de juliol, Ilerna Lleida és nou patrocinador del primer equip per a les pròximes 3 temporades, amb opció a ampliar el contracte per 3 anys més, un acord important per al club, ja que aquest suposarà un increment del pressupost.
11: Si pogués ser d'una forma prudencial, sostenible, però ambiciosa. No pensis en 6 milions, aquest any acabem amb 5 milions alts, l'any que venia 6 milions i alt. No ens trobem bojos tampoc, però ho fem, eh? Penseu una cosa. 4 anys aquest club tenia un pressupost no 4 o 3, 1.100. Sí, valorem tots entre tots el que estem fent.
10: Tot i aquest increment, el club continua tocant de peus a terra i l'objectiu per a la pròxima temporada no és un altre que mantenir la categoria. Un nou nom, la mateixa força, és l'eslògan que han triat amb dues entitats. La temporada esportiva acaba aquest divendres a Múrcia, però l'activitat als despatxos no s'atura, ja que la setmana vinent s'anunciarà la nova campanya d'abonats.
1: El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i de llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta 19a edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. D'aquesta manera, es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec. Ens en dona més detalls el David Navarro.
12: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
13: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
12: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
14: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar també els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però que encara consideren insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial, amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Entrarem a fons en els detalls d'aquesta nova eina, tot seguit en conversa amb Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua. I dels esports, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou, i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta i per tant a aquesta hora ens interessa connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats, bon dia, ens expliqui si hi ha gaire problemes avui.
2: Hola, bon dia. Doncs situació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'autovia 2 i retencions de Pallejà, Cornellà, en sentit Barcelona, la B23 i el Pont del Papiol a Barcelona, la C32, l'Antitud i aturades de Gavà, Cornellà, en sentit Barcelona, la C31, retencions de Viladecans al Prat de Llobregat, en sentit nord, a l'AP7 i retencions de Mollet a Barberà del Vallès, en sentit sud, i cua de Sant Cugat a Barberà, en sentit nord, la C17 va molt carregada de Parets de Mollet en tots dos sentits, a l'autopista del Vallès, a la C58 i retencions de Sant Quirze de Sabadell i de Montcada a Barcelona, en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord, la C33 amb retencions de Montcada a Barcelona, a la C59 i aturades a Caldes de Montbui en sentit sud, a la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona, a la C31 l'autopista del Maresme i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona, i a Barcelona situació complicada a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I cedim el relleu ara en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia. Per si no en teníem prou, avui encara més calor avui i fins divendres, dius?
3: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, avui més calor que ahir, demà més que avui i divendres en algunes comarques, sobretot interiors, encara més. Ja avisem, d'aquí al divendres, de fet el divendres a la tarda, és molt probable que es pugui arribar a la xifra psicològica dels 40 graus de màxim a les comarques de Ponent. Això serà el divendres, però és que avui no ens quedarem molt lluny d'aquestes temperatures tan desbocades. De fet, el matí està començant molt suau. Ja de seguida es recupera la temperatura i en aquests moments moltes viles entre els 15 i 20 graus ja. I tot amanit amb un cel completament destapat. A hores d'ara no hi ha núvols d'importància a tot el país. I aquesta tarda tampoc. Aquesta tarda un sol piconador, un sol implacant, un sol doncs ben present que cremarà la pell de seguida, per tant protecció solar si hem d'estar moltes hores al ras, i hidratació, perquè la temperatura aquesta tarda ja voltarà els 35 graus en algunes viles properes, per exemple al Pla de Girona, també al prelitoral barceloní o cap a les comarques de Ponent. Aquest vent també, si de cas una mica més reforçat aquesta tarda a la Costa Brava, i atenció perquè ja demà al matí començarem el dia amb unes temperatures, Helena, desbocades, especialment cap a l'Empordà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, i no descarten arribar a la vaga indefinida si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
4: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
5: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 16 al 17 de juliol, del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són i ens ho explica tot plegat Lamunt Carvajal.
6: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
7: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
6: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara, diu, els estan analitzant.
8: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: I ens fixem ara en Madrid, on el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny, el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
9: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
10: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: De nou a Catalunya, el govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social amb patronal i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
11: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
1: Doncs des de Plataforma per la Llengua han seguit de prop aquest primer any d'aplicació i han fet el seu propi diagnòstic. Ens acompanya el seu president, Òscar Escudé. Senyor Escudé, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Hola, bon dia a tothom.
1: Com valoreu aquest primer any de Pacte Nacional per la Llengua? Li hem sentit dir a vostè que no ha generat l'abans i el després que hauria convingut. Què és el que ha fallat perquè aquest canvi es produís? O què ha faltat?
12: Ha faltat que, bàsicament, que tot el govern d'entrada i totes les administracions i sectors socials el fessin seu i actuessin en conseqüència i prenguessin les mesures que calia. El Departament de Política Lingüística sí que ho ha fet, però no ha estat capaç de fer que altres departaments de la Generalitat i altres administracions igualment importants i altres actors socials fessin el que calia. Sentíem ara que el president feia referència al món de l'empresa. Bé, si ho fan ara, benvingut sigui, però anem un any tard ja. I qui cal que ho facin, i ho facin bé.
1: Això és una mica el que li volia preguntar, eh? Des del vostre punt de vista, el món laboral és on realment està perdent el català? Aquest acord, vostè diu que arriba tard, aquest seria potser el principal escull, vostè n'apuntava molts d'altres, però aquest seria ja un primer pas per començar a posar fil a l'agulla en aquest sentit d'aquestes mancances?
12: Sí, en el del món laboral, insisteixo, si ho fan, perquè tenim, malauradament, moltíssima experiència en grans declaracions, grans reunions, inclús legislació referent a temes lingüístics de llarg recorregut en el temps i de curtíssim recorregut en la seva aplicació. Per tant, cal que les coses que es diuen després es facin. I no només és en l'àmbit de l'empresa, àmbits tan importants com la salut, l'ensenyament, drets socials, universitats, tot el que fa referència al lleure, Per exemple, pel que fa referència al lleure, que tampoc és cert que no s'hagi fet res, sí que s'ha avançat en els temes d'audiovisual. Tenim més produccions i més doblatges, etc., de sèries, pel·lícules en català que hi havia fa uns pocs anys. Això va començar amb l'anterior govern i en aquest s'ha mantingut i incrementat. Però no s'ha fet gran cosa referent al lleure tradicional, per exemple, o en altres àmbits del lleure, i tots aquests àmbits junts fan que realment, si no prenem mesures en tot això, les mesures que pugui prendre el propi Departament de Política Lingüística tenen una eficiència molt, molt reduïda, en el fons.
1: Acabo. Punts aquests on, de moment, el català va coix, on es podrien vulnerar drets dels catalanoparlants. La nova Oficina de Protecció dels Drets Lingüístics que el govern ha anunciat que es crearà és l'eina que reclamàveu? Creieu que servirà per alguna cosa?
12: Això de les creences hauria de servir. Fins ara, hem de dir que fins ara, quan hi ha hagut casos de vulneracions flagrants i reconegudes per tothom de drets lingüístics, mai cap govern, ni aquest ni els anteriors, han actuat com calia. Si això a partir d'ara canvia, doncs n'estarem molt contents. Haurem de veure què fan. De moment, nosaltres tenim un servei de defensa de drets lingüístics que rebem més de 3.000 queixes l'any. I ja dic, en aquest àmbit tenim una sobrada experiència per poder dir que els governs no han fet mai el que calia. Si ara ho recondueixen i fan el que cal, em semblarà molt bé.
1: Doncs de moment, Òscar Escudé, veiem el got encara mig buit. Esperem que d'aquí un any més, que ja en farà dos, d'aquest pacte el veiem ja com a mínim a la meitat o mig ple. Gràcies per atendre'ns. Bon dia, que vagi molt bé.
12: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Ens situem ara mateix a la carretera perquè un motorista ha mort en les últimes hores després que s'hagi sortit de la via caient tot seguit en un canal al terme municipal de Deltebre, al Baix Ebre. Ara s'investiguen les causes de l'accident. Segons dades del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any, 50 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 21 de les quals eren precisament motoristes. I els Mossos d'Esquadra intensifiquen el control de transport de viatgers per carretera, coincidint amb l'època en què es registra una gran mobilitat per la coincidència de l'arribada del bon temps, l'increment de turistes i les excursions i colònies escolars, entre d'altres. Només aquest dimarts, la policia ha organitzat 16 controls en carreteres arreu del país, la majoria de les quals 10 a l'autopista AP7, on hi ha un alt volum d'autocars, sobretot a les zones de platja. Els Mossos justifiquen aquest tipus de controls aleatoris per fomentar que ni empreses ni conductors abaixin la guàrdia pel que fa al manteniment i al bon estat de vehicles, així com al respecte a les hores de descans reglamentàries. Durant aquests dies s'està fent l'aportació de sorra a la platja del Prat, una de les més malmeses pels temporals del darrer hivern. Segons un estudi de l'AMB, hauria perdut un 31% de sorra en només 10 anys. Tots els detalls amb Lluís Rodríguez, del Prat TV.
13: L'autoritat portuària de Barcelona ha avançat enguany l'aportació anual de sorra a la platja del Prat. En concret, són 100.000 metres cúbics que han de compensar la pèrdua que provoquen els temporals d'hivern. I és que la zona delta és la segona més afectada per la regressió del litoral, amb una pèrdua del 31% en 10 anys, segons un estudi de l'AMB. Per tot plegat, l'ens supramunicipal ja fa temps que reclama mesures més estructurals.
14: El que voldríem és una millora de l'estabilització, no és una solució al 100%. Una aportació de sorra és imprescindible, però, clar, fer actuacions estructurals d'elements submergits o d'espigons o algun tipus d'elements que puguin mantenir aquesta sorra que s'ha portada a la platja durant més temps.
13: De moment, l'aportació que es fa és amb sorra procedent de Port Ginesta. Sobre la taula hi ha la possibilitat d'aportar d'un altre punt de la costa barcelonina amb una granulometria més gruixuda i, per tant, més resistent als temporals.
1: Arrenca avui una nova edició de Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat. El Saló torna a fer d'aquesta ciutat la seu de la gent gran activa amb 300 propostes gratuïtes fins aquest divendres. El periodista Luis del Olmo, que estarà acompanyat de la també periodista Begoña del Pueyo, tancaran la fira amb un diàleg sobre la bellesa. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz, d'aquí de la xarxa, són ja a les portes d'aquest Saló. Bon dia, Anna, explica'ns.
15: Bon dia, Elena. Sí, a totes les edicions de Fira Gran hi ha un rostre popular i aquest any la número 27 d'aquest saló, del saló de la Fira Gran, comptarà amb la presència de Luis de l'Olmo, tot i que el ventall d'activitats és molt més ampli i d'aquest ventall d'activitats volem parlar ja amb el director de Fira Gran. Ell és Juli Simón. Juli, bon dia.
16: Hola, bon dia.
15: Què trobarem en aquesta edició número 27 del saló Fira Gran? Ja són 27 anys, teniu moltíssima experiència a les vostres esquenes. Quines són les novetats? Què trobarà el públic?
16: Pues el públic trobarà tot tipus d'activitats, des de música, des de ball, tai chi, manualitats, temes de formació, per exemple, amb temes d'ordinadors, de mòbil, temes de relacionats amb la salut, una caminada, unes sardanes, etc. No? Fins a 300 activitats trobarà.
15: Tot això fins divendres vinent, i aquest any es posa el focus en els cuidadors no professionals, en aquells familiars, marits, dones, fills, germans, que s'encarreguen de cuidar els més grans dependents.
16: Sí, el focus en aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys, no? Llavors, ens posem en aquest cuidador, que normalment és una persona que ja viu sola, que té les seves realitats, les seves problemàtiques, i que es troba de sobte cuidant una persona molt dependent, val? 7 dies a la setmana, 24 hores al dia, no? I aquest enfoquem sobre aquesta realitat.
15: Juli, tu dic que la mirada no només se centra en les persones grans dependents, perquè ser gran ja no significa ser sinònim únicament de dependència. Hi ha tot un ventall de possibilitats vitals per a la gent gran. Ser gran ja no és el mateix que fa unes quantes dècades.
16: Ser gran és tindre per davant l'oportunitat de seguir creant, de seguir emprenent, de seguir participant, de seguir tenint veu, i al revés, ara estem amb unes persones grans que el que volen és participar, tindre veu, tindre un protagonisme social i deixar de ser invisibles. I precisament un event com a Fira Gran el que volem és això, no? Que animar la gent a portar una vida activa i participativa, i per això els mostrem aquestes 300 activitats de tot tipus per animar-los, si hi ha alguna que li interessa, a fer-la.
15: Juli Simón, director de Fira Gran, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos ja al dia d'un saló que obrirà d'aquí uns minuts i conduiran aquests dos carrils, una dedicada a la gent gran dependent, però una altra amb un amplíssim ventall de possibilitats dedicat a la gent gran activa.
1: Doncs gràcies, Anna. De moment tot molt buit, però és evident que a les 10, quan això obri, serà un formiguer. Gràcies per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. L'Orgull torna a Tarragona amb la tercera edició del Festival Pride. La Conselleria d'Igualtat, Polítiques, Feminismes i LGTBI organitza aquesta cita el 13 de juny, tot anticipant-se al Dia Internacional de l'Orgull, amb una programació gratuïta, inclusiva i diversa a la plaça Corsini. Entre els caps de cartell se situen Samantha Hudson, Natàlia Rodríguez i el trio mallorquí Fades.

0: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
0: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: Ja ho heu sentit, Alexia Putellas tanca la seva etapa. El Barça ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre en el partit de Lliga contra la Reial Societat, on podrà acomiadar-se de l'afició. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
3: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura. De verdad, creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
2: En waterpolo, avui es disputa l'anada de la final catalana de l'Eurocup. El Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta s'enfrontaran per endur-se un títol que seria històric per tots dos conjunts. Els dos equips barcelonins se citen a 8:45 a la piscina Sant Jordi. La tornada jugarà d'aquí a una setmana a la piscina Marinera. La jugadora del Barceloneta, Alejandra Aznar, explica com ho afronta.
4: Som un equip bastant jove, però molt competitiu, així que anem a per totes. Sí que és veritat que és el primer cop que el Barceloneta femení es classifica per a una final, però no només això, sinó que és el primer cop que l'equip femení juga una competició europea, així que crec que és un moment històric pel club.
2: I encara en waterpolo, avui arrenca la final de la divisió d'honor femenina que enfronta el Sant Andreu i el Mataró al millor de 3 partits. A partir de les 9 es disputarà el primer duel a la piscina Pere Serrat. Ens apropa la prèvia des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
5: El Sant Andreu, actual campió, ha estat l'equip que ha fet millor waterpolo durant la temporada. Ara ve la desestabilització que pot provocar la marxa al Sabadell de la columna vertebral de l'equip, Martina Tarré, Nona Pérez i Paula Camús, és ara una incògnita.
6: Nosaltres intentarem fer tot el possible per fer-ho bé i guanyar ràpid si es pot, i si no, l'objectiu és lògicament guanyar la Lliga.
5: L'assolim ha demostrat igualtat de forces en els últims partits davant de les de Barcelona. Per l'entrenador Dani Ballart és bàsic mantenir una bona defensa.
7: Era un sueño, era alcanzar finales. Lo hicimos en la Copa Catalunya ganando el trofeo. Después se nos escapó la final de la Copa de la Reina. Estamos en semifinales de Champions, ahora la final de la Liga.
5: Tots dos equips també es veuran les cares a la final a 4 de la Champions League, que juga a Malta el 10 i 11 de juny.
2: I arribarem a 8:45 amb la cultura i en concret amb el Literàrum, la fira d'espectacles literaris i de llibre que arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i la difusió d'espectacles literaris en català.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Doncs precisament d'aquesta qüestió i d'altres vinculades als pressupostos de la Generalitat en parlarem tot seguit a plató amb la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero. Així doncs, encapçalem avui el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig. Tot i que al punt de les 7 del matí, en aquest cas ja són 8:45 del matí, repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, considera que l'eina quedarà curta si no hi ha un compromís real d'aplicació en àmbits com el laboral. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
2: Que tenim, malauradament, moltíssima experiència en grans declaracions, grans reunions, inclús legislació referent a temes lingüístics, de llarg recorregut en el temps i de curtíssim recorregut en la seva aplicació. Per tant, cal que les coses que es diuen després es facin.
1: Pel que fa als transports públics, problemes a aquesta hora a la línia 5 del metro està fora de servei entre Can Boixeres i Sants Estació per una incidència tècnica, un fet que altera també la freqüència habitual a la resta de la línia. Pel que fa als esports, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I de la cultura, Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, govern i sindicats d'educació acosten posicions però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga indefinida si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
3: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
4: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: Catalunya encadena setmanes decisives amb els primers pressupostos del govern d'Illa. Gairebé 50 milions d'euros, un 22,8% més que els últims comptes, aprovats aquests i pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns. Fins divendres, els consellers passen per les comissions del Parlament per defensar les seves partides, abans del debat de totalitat de la setmana vinent, entre el 2 i el 4 de juny, que marcarà el rumb cap a una aprovació prevista per a principis de juliol. Per analitzar-ho amb detall, avui ens acompanya al plató la consellera d'Economia i Finances, ara ho dic bé, Alícia Romero. Consellera, bon dia i gràcies per acceptar la nostra invitació.
5: Hola, molt bon dia.
1: Vostè defensa que aquests són uns pressupostos ambiciosos que aporten estabilitat i que consoliden la legislatura. Comencem per aquí, si li sembla.
5: Bé, doncs és evident que fa 3 anys que no teníem pressupostos, prorrogats des de l'any 23. Crec que el país necessita nous pressupostos, ha arribat un nou govern amb unes noves prioritats i era important doncs, que aquest any 26, ja que el 25 no vam tenir, poguéssim aprovar uns pressupostos. Ha estat un procés difícil i llarg, no enganyaré ningú, però és veritat que avui tenim uns pressupostos millor. Pensin que millora amb 9.000 milions d'euros, a diferència entre el del 23 i el del 26, són 9.000 milions d'euros que incorporem, per tant, per dedicar a més polítiques públiques, ja sigui educació, sanitat o infraestructures. Això en gran part passa perquè l'economia funciona, l'economia va bé, per tant tenim més ingressos, més recaptació i ens permet, evidentment, doncs, dedicar més recursos a les polítiques públiques. Crec que no podíem tampoc renunciar a aquests recursos i crec que és una bona notícia aquest acord amb Esquerra, amb els Comuns, també amb els agents socials i econòmics i el tercer sector.
1: Però avui, ho explicàvem ara, hi ha vaga d'educació a tot Catalunya, el conflicte continua obert, amb aquests pressupostos sobre la taula sembla que una mica més encarrilat, eh? Per tant, que entenc que amb aquests pressupostos sobre la taula vostè potser farà màgia o no ho sé, però entenc que tindran algun marge per tancar algun acord amb els sindicats. D'on sortiran aquests diners? Perquè entenc que des del govern, en principi, no teniu prevista una partida exclusiva per aquest conflicte en concret, eh?
5: No, pensin que nosaltres vam tancar fa molt poques setmanes un acord, un molt bon acord en l'àmbit educatiu, que vam signar amb Comissions i UGT. Eren quasi bé 2.000 milions d'euros per millorar retribucions i salaris, per reduir ràtios, per millorar i posar més recursos a l'escola inclusiva, desburocratitzar, és a dir, ja vam fer un molt bon acord. Per tant, nosaltres ara no tenim una partida determinada, concreta, per dedicar a un possible nou acord que hi hagi. El que sí que hem dit, i per tranquil·litzar tothom, és que un pressupost és viu, un pressupost és flexible, es poden modificar partides, hi ha un fons de contingència de 300 milions d'euros i, per tant, si s'arriba a un acord, que esperem que sí, doncs, evidentment, farem les modificacions que faci falta per fer front a aquest acord, òbviament. Per tant, no hi ha un problema econòmic en el sentit doncs, que tothom sap que s'ha de prioritzar, que aquest conflicte s'ha de tancar, que volem que tenir una relació i una conversa tranquil·la en l'àmbit educatiu. Creiem que hi ha molts reptes en l'àmbit educatiu i per tant el que ens agradaria és tancar aquest conflicte per poder parlar doncs, de millora educativa i de qualitat en l'educació, etc. Per tant, si s'arriba a un acord els recursos es trobaran, perquè com dic, un pressupost és viu i per tant en aquest sentit, en fi, doncs tota la tranquil·litat. Ara és veritat que potser haurem de dir-li a algú doncs, que no dediqui tant recursos a algun programa que estava fent per poder fer front doncs, a aquests compromisos. No?
1: I el tema, en un altre cas també de servei bàsic, el tema dels metges. El sindicat de metges deia és un problema de país, no s'hi val que parlin d'excusa de diners perquè ara això, tenim uns pressupostos encarrilats i demanaven fins i tot que fos el president Illa qui s'arremengués i es posés a solucionar el conflicte. Com ho veu? Bueno, solucionareu el conflicte amb els metges?
5: Bueno, és que amb els metges no tenim un conflicte com el que està havent-hi en educació, és a dir, crec que si no vaig errada és fins l'any que ve, que és a dir, que és vigent el conveni que es va tancar ja fa un temps amb l'àmbit sanitari. Quan hi ha hagut protestes en l'àmbit sanitari ha estat per l'Estatut Marc que havia marcat el govern d'Espanya, per tant no ha estat un conflicte clarament amb la Generalitat i com passa sempre, anem obrint els convenis, no? I les negociacions i es van tancant, ho van fer amb els Mossos i anirà passant perquè els convenis s'acaben i s'han de renovar, no? Per tant també passarà amb els metges, però jo crec que avui el conflicte més complex que tenim és el d'educació, no? I per tant ara hem d'abocar tots els esforços aquí i anirem fent, i ja ho saben tots, tant els de l'àmbit de la salut com ho hem fet amb Mossos, que la nostra voluntat sempre és escoltar, dialogar. Ara, els recursos tampoc són infinits, això també és important, és a dir, aprovem un pressupost pressupost de quasi bé 50.000 milions d'euros, però que majoritàriament està condicionat en gran part per pagar sous i retribucions. Perquè jo també els hi vull dir als oients, pensin que la Generalitat paga mestres, paga metges, bombers, agents rurals, per tant, tot això és un gran gruix del pressupost de la Generalitat, quasi bé el 90% del pressupost és això.
1: Déu-n'hi-do.
5: Per tant, després queden pocs marges. Ara, evidentment, hem d'anar afrontant els nostres compromisos, les nostres obligacions. Es tanquen els convenis, no?, laborals, i s'han de reobrir, és evident, no?
1: Consellera, l'actualitat obliga, i parlo del traspàs de l'IRPF, perquè sembla que es torna a endarrerir, anunciàveu ahir al migdia i a la tarda, calendari fins al 2029, si no tinc mal entès. El govern i Esquerra entenc que havien pactat ja aquesta data, perquè no fa masses dies el mateix Oriol Junqueras sortia dient que a l'octubre es podria començar ja a treballar. Vostè deia que era una data plausible, ara torna a haver-hi aquest endarreriment. Aclareixi'ns una mica les xifres, perquè estem mica marejats tots plegats.
5: Sí, estaria bé aclarir-ho, perquè em sembla que si no ens farem tots plegats mal. Primer, per poder gestionar l'IRPF des de l'Agència Tributària calen dues coses. Un, modificacions legals per fer possible que nosaltres gestionem l'IRPF. Nosaltres no podem gestionar l'IRPF si algú no ens dona aquesta competència, si algú no ens delega aquesta competència. En aquest cas, ha de ser l'Estat a través de la modificació de la LOFCA, que és una llei orgànica. Per tant, si volem, no?, si estem, hem de treballar perquè això sigui així, hem de fer una modificació legislativa que no es fa en dos dies. Això per començar.

0: i estem fent convocatòries. Vam posar en marxa 50 beques per ajudar opositors a estudiar i que es presentin en aquestes places que no són fàcils de cobrir perquè és un àmbit molt específic, molt tecnificat. És a dir, hem anat avançant. Què va fer ahir el govern? Amb acord amb Esquerra Republicana, aprovarà un contracte programa 2026-2029 en el que ens comprometem a fer totes les transformacions que necessita l'agència tributària, no només per l'IRPF, perquè els nous temps estan canviant i hem d'incorporar doncs, tot el que són les dades, intel·ligència artificial, s'ha de fer una transformació tecnològica molt important, hem d'incorporar més personal, per tant, és una transformació en molts àmbits. Aquesta transformació ens ha de portar a gestionar l'IRPF quan se'ns delegui i no es pot fer de cop. S'ha d'anar fent d'una manera progressiva, no? I, per tant, anirem fent en la mesura, un, que tinguem l'habilitació legal i que fem un treball important amb l'Agència Tributària Espanyola, que és qui en aquest moment gestiona l'IRPF. Per tant, ara estem en una primera fase molt incipient, que és nosaltres estem ja informant, assessorant durant la campanya de la renta, aquest any 150 persones que estan treballant, hem augmentat un 20% les atencions en relació a l'any passat, en aquests moments, per tant, ja estem fent coses. Què podrem fer més en una segona fase? Gestionar alguns elements de l'IRPF. Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'agència tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació, no és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre, crec que és un repte ingent que tenim com a Generalitat de Catalunya, que té l'agència tributària. Jo només vull posar una dada perquè els oients ho entenguin. L'agència tributària espanyola té 1.500 informàtics i l'agència tributària catalana no té cap. És a dir, només això, on nosaltres tenim 30 inspectors d'Hisenda. És evident que amb 30 inspectors d'Hisenda no podem fer una tasca d'inspecció com cal i com demana un impost com l'IRPF, que paga quasi 4 milions de persones a Catalunya, no?
1: Entenc que està bé que es parli amb franquesa perquè, evidentment, si no, tot aquest ball de xifres i de dades i de dates i d'anys ens fan ballar
0: al cap.
1: Jo crec
0: que el que és molt important és que tothom tingui clar que el govern, no? I en aquest cas amb Esquerra Republicana, tenim un objectiu clar, que és que l'agència tributària acabi sent l'agenda catalana, que vagi gestionant tots els impostos que pugui, que es generen a Catalunya, començant per l'IRPF. Estem transformant l'agència perquè això sigui així, però ho hem de fer bé, perquè també els vull dir als oients una cosa, que és els recursos per fer polítiques públiques surten dels impostos. Imagineu-vos que tenim un instrument que no recapta bé els impostos, per tant, que no genera els ingressos per gastar-los.
1: No ens ho volem imaginar.
0: Seria dramàtic. No? Per tant, ho hem de fer bé, ho hem de fer molt bé i caminarem amb passos ferms per poder gestionar l'IRPF quan abans millor.
1: I que deixa clar també que el 2029 tampoc està del tot segura que això sigui fil per randa ja aplicat al 100%.
0: El 100% de l'IRPF, jo crec que el que anirem fent és progressivament anar incorporant elements, la inspecció, poc a poc, fins que tinguem doncs, la certesa de que podem gestionar el 100%. Això avui es veu difícil. Estem a l'any 2026, l'any 2029 queden 3 anys, és possible, però no ho diu. Jo el que voldria dir és que el contracte programa que aprovem ahir, que vam aprovar ahir, és 26-29, perquè està fixat en 4 anys, amb 527 milions d'euros, per transformar aquesta agència, perquè vagi agafant el muscle necessari per gestionar l'IRPF, però insisteixo, no tenim la delegació, no tenim una habilitació legal per fer-ho i per tant hem de ser prudents en aquest sentit.
1: I tot això també hi té molt a veure el nou model de finançament. Vostè ahir a TV3 parlava de que estan mantenint converses, no negociacions, ho deixava molt clar, mantenint converses amb Junts una mica per la necessitat imperiosa d'intentar tenir i aprovar aquest nou model de finançament. I veuen, aquests contactes són discrets i són constants i veuen voluntat real de moure's més enllà del que diguin o del que es diu públicament?
0: Jo vull pensar que en fi, que Junts per Catalunya pensarà en el país quan arribi al Congrés dels Diputats a la tramitació del model de finançament. El model de finançament són quasi bé 4.700 milions d'euros més per Catalunya l'any 27, perquè la voluntat del govern, en aquest cas sí que hi ha unes dates molt concretes, és que això entri al Congrés abans de marxar de vacances i que es pugui tramitar durant la tardor i, per tant, que s'aprovi abans d'acabar l'any. Això vol dir incorporar ja tots els recursos del nou model de finançament a les comunitats autònomes. Per tant, a Catalunya, 4.700 milions d'euros més que podríem incorporar en els pressupostos de l'any vinent. Jo vull creure que Junts no renunciarà a això. Una altra cosa és que digui, jo crec que s'ha de millorar el model. Perfecte, doncs tramitem-lo, iniciem la tramitació i durant la tramitació que Junts per Catalunya o qualsevol altre grup incorpori esmenes per millorar-lo. Crec que és el que toca. Hem de fer política.

0: Política constructiva i política útil, si no només fem que donar-li espai a les extremes dretes i als populismes, no? Per tant, jo li demanaria a Junts que segui, que ho treballi, que ho negociï amb el govern d'Espanya, que ha demanat ja i ha dit que ho farà, i per tant que a partir d'aquí doncs veiem si tenim el model que s'ha presentat o un millor amb les aportacions dels grups parlamentaris.
1: Consellera, parlant un altre cop al tema dels pressupostos, hi han grans acords de govern, parlava ara de la zona franca, de la societat d'inversions, de la línia orbital, que no depenen d'aquests pressupostos, que depenen de futurs comptes i que fins i tot poden dependre, si molt m'apura, de l'estabilitat que hi pugui haver-hi a Madrid, avui en dia molt sacsejada pel cas Zapatero. Fins a quin punt, si hi ha un canvi de majories a Espanya, tot això no pot quedar en paper mullat? Consellera, això preocupa, jo crec, bastant a la ciutadania catalana, pel que ens convé a nosaltres i per la part que ens toca. No?
0: Sí, a veure, nosaltres confiem que aquest govern continuï. De fet, el president Sánchez ja ha dit que no convocarà eleccions en breu i per tant nosaltres esperem que aquest govern continuï. Estem treballant amb ells amb molta complicitat en aquests tres àmbits que vostè deia, la línia ferroviària orbital, el consorci d'inversions i el consorci a la zona franca. Alguns són sobretot els dos consorcis o la societat mercantil les poden posar en marxa en un termini curt de temps i nosaltres treballarem per fer-ho el més ràpid possible. La línia orbital és una mica més complexa, òbviament, i aquí hi ha un compromís econòmic que haurem de veure doncs, com s'acaba d'articular en el govern d'Espanya. Però malgrat estar en pròrroga pressupostària en aquesta situació, es pot arribar a aquest compromís. Evidentment, si després canvia el govern, però això ha passat sempre, s'han aprovat moltíssimes lleis, s'han aprovat consorcis, i escolti, ha arribat un altre govern i no ha desfet mai res. Vull pensar, per exemple, amb la llei de matrimoni igualitari, però amb el consorci, per exemple, de la Sagrera, que és un consorci entre la Generalitat, l'Estat i l'Ajuntament de Barcelona, que fa 20 anys que funciona, no? O sigui, en general, qui arriba tampoc destrossa. I nosaltres volem pensar, en fi, que si nosaltres ara tanquem aquests tres acords i els concretem, no?, i modifiquem estatuts i creem una societat mercantil, doncs qui arribi no s'ho creurà, o no s'ho carregarà. Ara també espero que no arribi un altre govern i que tinguem aquest molts anys. Jo crec que també ha donat estabilitat des de que va arribar el president Sánchez, i tenint en compte que hem tingut Covid, dues guerres, un volcà, etcètera, etcètera, crec que malgrat totes les dificultats, és un govern estable que està generat una economia en aquests moments doncs, molt estable, molt rigorosa, molt ferma, de les millors de la Unió Europea, i crec que en aquest sentit nosaltres necessitem i volem que continuï. Per tant, esperem que sigui així.
1: Molt ràpidament em renyaran des de la direcció del programa, però li faig molt ràpidament, perquè hem parlat bastant d'Esquerra, els comuns amb el tema de l'habitatge. Sí. Una pregunta molt concreta i molt ràpida, consellera. Volen crear la Direcció General de Disciplina d'Habitatge amb capacitat sancionadora. Sí. Pel que fa al nomenament de la persona que l'encapçalarà, serà algú del govern o algú proposat per comuns com ells demanen? Doncs pronunciïs una mica amb això.
0: Doncs la veritat és que no, li dic sincerament, no ho sé. Vam negociar això amb els comuns, aquí vull agrair també el seu suport, perquè vam tancar amb ells un acord ja fa mesos, l'hem actualitzat, per exemple, amb aquesta proposta. La direcció general, les direccions generals són de lliure designació i, per tant, doncs veurem finalment si és una persona... L'ideal seria que fos una persona consensuada, no?, pel govern i pels comuns, i estic segura que així serà, perquè tenim una molt bona relació. Crec que han posat l'habitatge com el govern sobre la taula, com una de les prioritats, i es veu amb els recursos que hi dediquem i les energies que hi està abocant també el govern.
1: Consellera, doncs li agraïm moltíssim que ens hagi vingut a veure avui. Ens ha passat superràpid el
0: molt
1: temps.
0: Molt ràpid, sí, té raó.
1: Li agraïm moltíssim les explicacions i l'esperem un altre dia, que no tardi tant, perquè em deia que fa
0: deia
1: molt temps
0: que no
1: havia
0: venia,
1: vingut
0: sí.
1: com a portaveu del PSC. Gràcies, doncs, per haver vingut avui. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: 9 minuts per arribar a les 9, canviem radicalment de tema, deixem de banda la política i us expliquem la campanya de l'Ajuntament de Terrassa per acabar amb el consum de cigarretes electròniques o vapejadors entre els menors d'edat. És per això que aquesta setmana du a terme una campanya per informar els establiments de la prohibició de vendre aquests productes als menors i de les sancions que això pot comportar. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
3: Gairebé la meitat dels adolescents d'entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria.
4: Nosaltres som les que anem informant de la... de prohibir la venda a menors de 18. Si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
3: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
4: I va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços, eh? Tots els que sí que venien vapers van col·laborar molt bé.
3: L'objectiu de la campanya és també conscienciar sobre els riscos associats al consum de vapejadors, sobretot entre els menors. Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
5: Tant es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
6: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Doncs ja ho heu sentit, Alexia Putellas, que anuncia que tanca la seva etapa a Can Barça. Cristina Álvarez, molt bon dia.
7: Molt bon dia, doncs sí, és l'adeu de la reina. Deixa el club blaugrana, ho ha anunciat després de 14 temporades. Ho fa amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues. A més, dues pilotes d'or a títol individual. L'anunci oficial el va fer a les xarxes socials amb un vídeo en què posa el valor en valor la transformació del futbol femení, de la qual ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou, i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que ja es va incorporar a la feina fa 15 dies, ha expressat confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat, i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla pel proper curs.
8: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, no estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
7: Ja han quedat definides les semifinals de l'Hockey Lliga. El Barça i l'Igualada per una banda, i el Liceo i el Calafell per l'altra, lluitaran per un lloc a la final. Els blaugranes van classificar-se després de superar el Noia per 5-3 en el tercer partit dels quarts. Jan Cortiella es va obrir el marcador pels penedesencs, però Marc Grau, Pablo Álvarez i Eloi Cervera, amb un doblet, van capgirar el marcador i van obrir forat per als blaugranes. Cortielles de nou i Jalmà van retallar diferències, però Sergi Llorca va sentenciar amb el cinquè. El rival del Barça a semifinal serà l'Igualada, que va eliminar el Voltregà amb una victòria als penals després que el marcador no es mogués en el temps reglamentari, ni tampoc en la pròrroga. Roger Bars, Joel Roma i Biel Llanes van marcar pels igualadins, mentre que Eric Vargas i Aleix Moles ho van fer per al Voltregà. I també el Calafell serà a les semifinals. Els verds es van imposar al Reus a casa a la tanda de penals després que el partit acabés amb empat a 3 i sense moviments a la pròrroga. Joan Pujalte va ser l'encarregat de marcar la pena màxima decisiva per fer esclatar l'afició local, amb una gran actuació de Martí Serra sota pals. El derbi tarragoní, però, ha estat marcat per la polèmica, perquè el primer partit que havia guanyat el Reus se li va donar per perdut als despatxos per alineació indeguda. Doncs decidides aquestes semifinals, Liceo Calafell i Barça Igualada començaran aquest divendres. Són el millor de 5 partits, o sigui que durant algunes setmanes encara continuarem parlant de la competició.
1: Molt bé, d'hoquei, que sempre és interessant.
7: I tant que sí.
1: Gràcies, Cristina.
7: Que vagi bé.
1: Doncs acabem així, de la millor manera possible, de la millor manera esportivament parlant possible. Gràcies per la vostra atenció, per haver-nos fet un dia més confiança, i demà a les 7 ens hi tornem a posar. Gràcies, que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts de tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes, volíem dir, previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensa els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients. Alicia Romero, consellera d'Economia i Finances, ha deixat clar fa uns minuts en una entrevista a la xarxa que no es tracta d'una qüestió econòmica, ja que un pressupost és flexible, sinó que es tracta més aviat d'una qüestió d'arribar a un acord de priorització de recursos.
2: Un pressupost és flexible, es poden modificar partides, hi ha un fons de contingència de 300 milions d'euros i, per tant, si s'arriba a un acord, que esperem que sí, doncs, evidentment, farem les modificacions que faci falta per fer front a aquest acord, òbviament. Per tant, no hi ha un problema econòmic en el sentit, doncs, que tothom sap que s'ha de prioritzar, que aquest conflicte s'ha de tancar, que volem tenir una relació i una conversa tranquil·la en l'àmbit educatiu. Creiem que hi ha molts reptes en l'àmbit educatiu i, per tant, el que ens agradaria és tancar aquest conflicte per poder parlar, doncs, de millora educativa i de qualitat en l'educació, etcètera.
1: Els sindicats no descarten, de fet, noves mobilitzacions si no hi ha acord en la reunió prevista per aquesta tarda. I nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. I els dos nous regidors del PSC a Ripoll, Paco Morillo i Jorge Iglesias, han pres ja possessió al ple d'aquest dimarts. El partit torna, per tant, a tenir representació al consistori després de forçar la dimissió dels antics regidors per haver permès amb una abstenció que Aliança Catalana aprovés el pressupost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'A2 a Molins de Rei i deixa vehicles alborals i provoca circulació amb congestió en aquest punt. A banda, retencions a l'A2 de Castellbisbal a Cornellà, també a la B23 del Papiol a Barcelona, a la C32 i a la C31 de Gavà a Cornellà, també a l'AP7 de Mollet a Barberà i finalment a la C58 de Sant Quirze a Sabadell, de Montcada a Barcelona i també de Montcada a Ripollet. I els agents rurals investiguen les causes de l'incendi que aquest dilluns va cremar unes 4 hectàrees de vegetació de ribera i forestal al parc de la Mitjana de Lleida. El foc s'hauria originat en 3 focus diferents al camí de Grenyana, fet que apunta a una possible origen intencionat, segons ha informat la Paeria. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta pel jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, dirigit pel jutge Santiago Pedraz. A conseqüència d'aquests fets, des del Congrés, on avui se celebra una nova sessió de control del govern espanyol, el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions. En absència del president Pedro Sánchez, que avui es reuneix amb el Papa al Vaticà, la portaveu dels populars, Esther Muñoz, ha interpel·lat al vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Escoltem-nos a tots dos.
2: ¿Son capaces de tragar con toda esta corrupción con tal de que no haya una alternativa democrática en este país y que el Partido Popular gobierne España? Señor Cuerpo, mire, yo le quiero hacer unas preguntas muy concretas. ¿Qué le parece a usted que la UCO, en el marco de una investigación judicial, esté registrando la sede de su partido? ¿Pone usted la mano en el fuego por el señor Zapatero?
3: Tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal, y conlleva también, por supuesto, un elemento de respeto a los procesos, de respeto a los procesos judiciales y a todos aquellos que están involucrados en ellos, incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia.
1: Des d'Esquerra, el seu portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral. I avui nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes d'avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. L'educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura per part del govern, però encara veuen insuficients. Els sindicats no descarten també noves mobilitzacions si no hi ha un acord en la reunió prevista també per aquesta tarda. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorell es deixa la via completament tallada. Un altre accident, en aquest cas, a la C-55 a Monistrol de Montserrat, també s'ha obligat a habilitar pas alternatiu. També diverses vies estan afectades per obres, com són la P7 a Torredembarra, la Nacional 340 Altafulla i la T-214 també a Torredembarra, finalment a l'A2 al Col·legi Lleida i també a la P7 a Reus. I pel que fa al temps, avui jornada de calor, amb el sol predominant i unes temperatures que continuaran pujant amb valors de 30 graus a bona part del país i de 36 en punts de Lleida.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les darreres hores, no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara ja arrenquen aquestes marxes dels docents en diversos punts. Per exemple, a Lleida ja tallen la C12 en tots dos sentits de la marxa i a Barcelona també es mobilitzen des del Pla de Palau. Anem ara fins a Torredembarra, concretament a l'enllaç de la Nacional 340 i també a l'autopista P7, on hi tenim el nostre company, el Josep Sánchez. Josep, com s'està vivint la jornada en aquest punt? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs en aquest punt ara mateix la manifestació que està a punt de tallar l'autopista AP7. La marxa està ara avançant per aquesta rotonda de connexió amb la Nacional 340 i l'AP7. La concentració s'ha produït fa una hora a la zona esportiva de Torredembarra, on han arribat centenars, podríem dir ja que milers de mestres i professionals de l'educació de les comarques tarragonines per participar en aquesta manifestació. La previsió és que s'allargui durant unes quantes hores, hi haurà taules rodones, actuacions musicals, una paella i com a mínim es calcula que fins a les 6 de la tarda es mantindrà aquest tall a l'autopista AP7 a l'alçada de Torredembarra.
1: Gràcies, Josep, estarem pendents, bon dia.
2: Bon dia.
1: I també un centenar de treballadors del sector del refinament bloquegen des de les 4 de la matinada l'accés al complex industrial del refinament de Tarragona. Ens amplia aquesta informació l'Adrià Tella, de Radio Ciutat de Tarragona.
3: Des de fa hores estan fent piquets a l'accés al complex petroquímic nord de Repsol a la Pobla de Mafumet i talls puntuals a Constantí i al Pantalà del Port de Tarragona. Convocats pel Sindicat de Treballadors del Sector, el personal tarragoní se suma a la vaga estatal per exigir la jubilació anticipada per als treballadors als complexos de refinament. El secretari d'Acció Sindical de CTR, Toni Carmona, explica que fins fa ben poc es jubilaven als 61 anys, però ara la situació ha canviat i hi ha treballadors de més de 65.
4: Tenim treballadors amb 45 anys a torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en període de cada any, i parlem de treballadors que tindran 66 anys i mig, el que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
3: Carmona assegura que la vaga té una participació de més del 80% a nivell estatal fora dels serveis mínims.
1: I la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta del jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional dirigit pel jutge Santiago Pedraz. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

anar amb el gra. Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. N'ha parlat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro y por tanto lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año.
1: Sánchez diu que actuaran amb contundència si cal, com han fet sempre, i diu que sempre col·laboraran amb la justícia, no com altres partits, en clara referència al Partit Popular. I nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts a tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions, en les darreres hores no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes que hi ha avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara, les mobilitzacions es concentren principalment a Lleida, Girona, Tarragona, Torredembarra, Granollers i també a Barcelona. A Lleida, per exemple, tallen la C12 en tots dos sentits de la marxa i també la 2 entre Lleida i Torre-serona. També es talla la P7 a Salt i Torredembarra. A les 3 de la tarda hi ha prevista una nova reunió per acostar posicions amb el departament. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat per primera vegada un entramat proveïdor de material per al cultiu de marihuana. Oferien un servei integral a organitzacions criminals per la instal·lació completa de plantacions il·legals amb elements com il·luminació, ventilació, sistemes de rec, fertilització i control ambiental per a la posada en marxa i també manteniment de les plantacions. Utilitzaven una doble comptabilitat per ocultar i també blanquejar beneficis. En total s'han realitzat 13 entrades i escorcolls a Tarragona i Granada i s'han detingut un total de 4 persones. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorelles deixa la via encara completament tallada. També un altre accident a la C55 a Monistrol de Montserrat deixa pas alternatiu que s'ha hagut d'habilitar a conseqüència d'aquest accident i també diverses vies estan afectades per obres en aquests moments. L'AP7 a Torredembarra, la Nacional 340 a Altafulla, la 2 al Col·legi Lleida i també l'AP7 a Reus. A banda, retencions a l'AP7 a Barberà del Vallès i també a la C60 a Roca del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a l'R1 i l'R4 per una incidència en la catenària. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui, dimecres 27 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

desmantellen una plantació amb més de 400 plantes de marihuana al Pla de Grau. L'alcaldessa Sònia Vinyoles ha reconegut a l'entrevista política d'Ona Malgrat que s'ha actuat malament perquè no s'ha escoltat la pagesia del Pla de Grau i ha defensat la necessitat de mirar de cara al futur. Malgrat disposarà d'un pla estratègic esportiu que comptarà amb una taula de coordinació d'esports.

0: Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Malgrat, han detingut dues persones involucrades en una plantació de marihuana descoberta al camí del Pla, a la zona agrícola del Pla de Grau. L'operació policial es va dur a terme la setmana passada, després que els investigadors detectessin un consum elèctric excessiu en dues naus de la zona. Arran de la investigació, els agents hi van localitzar més de 400 plantes de marihuana cultivades en interiors. Segons informen les fonts policials, les naus estaven equipades amb ventiladors, sistemes d'il·luminació i tot el material necessari per al cultiu de la droga. Els dos arrestats estan acusats de delictes contra la salut pública i també de defraudació de fluid elèctric. Després de declarar davant la policia, van quedar en llibertat.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: L'alcaldessa socialista Sònia Vinyoles ha reconegut a l'entrevista política d'Ona Malgrat que s'ha actuat malament perquè no s'ha escoltat la pagesia del Pla de Grau i ha defensat la necessitat de mirar de cara al futur. Escoltem l'entrevista.
2: Avui és dimecres d'entrevista política i en aquesta ocasió tenim amb nosaltres a Sònia Vinyoles, bé, com a representant del Partit dels Socialistes de Catalunya. Benvinguda.
3: Hola, bones, Laura.
2: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Inevitablement hem de començar parlant d'aquesta revalidació de Sònia Vinyoles com a cap de llista del Partit dels Socialistes. Dissabte l'Assemblea Extraordinària va votar per unanimitat aquesta candidatura.
3: Bueno, va anar bé. Jo, com t'he manifestat alguna vegada, no? Al final, quan entres en una legislatura, no fas un projecte només a 4 anys, no? Hi ha molts projectes que són a un altre mandat, llavors, per tant, bueno, pues sí, me feia gràcia presentar-me, així ho vaig fer, i tenir el suport de tota la militància i simpatitzants, doncs és important i és d'agrair.
2: Amb quins objectius torna a presentar aquesta candidatura? Com la va defensar, davant de la militància?
3: Bueno, al final, explicant què és el que el concepte que tenim, el projecte que hi ha com a Partit Socialista, el projecte que teníem al cap a nivell de poble, i el que t'ha dit, no? Pues és aquesta continuïtat i aquest acabar de tirar projectes endavant que, malauradament, com que hem tingut un mandat que ha sigut molt exigent, doncs bueno, pues hi ha hagut moltes coses que han quedat al tinter, no?
2: Quines són aquestes coses? Va, quins projectes creu que no podrà acabar i que necessitaria 4 anys més per poder-los tancar?
3: Bueno, al final l'incendi de la nau i diverses coses que han anat sorgint pel camí, no? Al final bueno, ens trobem que un projecte com el Passeig Marítim, que és una cosa que nosaltres havíem sigut molt punyents en aquest aspecte, no? Pues ens queda damunt de la taula. A nivell d'infraestructures, no? Tenim un munt d'entitats esportives, llavors aquesta pista polivalent s'ha de poder tancar en algun moment i fer-la en condicions i que sigui un pavelló més. Moltes coses, Laura.
2: Per què no s'han pogut dur a terme aquests projectes en aquest mandat?
3: Tant a nivell econòmic com moltes vegades has mirat de tirar algun projecte endavant i et cau la licitació. Ara, per exemple, al carrer. Com es nota que venen eleccions, no? Pues no. Escolta'm, això, hi havia uns tempos marcats, però hi ha hagut licitacions que han caigut, hi ha empreses que potser fan la licitació però llavors no poden començar a executar fins més endavant, i bueno, la sensació i la desconfiança que hi ha en la classe política, pues, fa que hi hagin aquests comentaris, no? Esperen que vinguin eleccions per fer totes les obres. No és així. Malauradament, a vegades aquestes coses passen.
2: Diu que ha estat, és un mandat exigent, encara queda un any d'aquest mandat. Mm-hmm. Per què és exigent? Què és el que ha sentit durant aquests 3 anys i una mica més que portem de mandat?
3: Bueno, ha estat dur en molts aspectes, Laura. Jo sempre dic el mateix, eh? Jo a lo millor soc una mica visceral o sentimental o com em vulguis dir, no? I les coses t'afecten. I han passat coses, pues, que fan... que fan mella, la veritat.
2: Va, per exemple?
3: Coi, lo de la nau. Quan va passar lo de la nau, ostres, a mi em va pesar molt. Al final és un espai... El meu pare havia sigut regidor, llavors, evidentment, el meu pare havia estat... bueno, havia estat a serveis municipals. Per tant, és qui m'explica una mica què és serveis municipals, la gent que hi ha, i aprens a estimar-ho. I quan veus que... amb hores tot queda fos, pues, i veus gent que s'havia jubilat passant per allà amb llàgrimes als ulls, doncs és un moment dur.
2: El Passeig Marítim, si serà un projecte que es podrà fer en els pròxims 4 anys?
3: Sí, jo penso que sí.
2: Sí? Mm. Per què? Per què està tan convençuda i en aquest mandat no l'hem pogut fer?
3: Bé, no, tràmits, teníem que presentar el projecte, vull dir, al final... No, és un projecte prou ambiciós i ens queda el doble de zona com per fer-ho corrents i de pressa.
2: Això vol dir que el passeig marítim apareixerà al programa de campanya del PSC?
3: Jo penso que del PSC i de tots, perquè al final és un deure pendent. Uh-huh. I totes les forces polítiques crec que ho portarem.
2: Què més hi apareixerà en aquest programa?
3: Bueno, al final ens hem de centrar en les necessitats del dia a dia. Uh-huh. Al final parlem d'habitatge... Bueno, parlem d'un munt de coses que estan a l'ordre del dia i al final el municipi, que jo moltes vegades la gent me diu, estàs entestada amb la segona fase del polígon? Sí que ho estic, perquè al final és l'únic lloc que dius, generem oportunitats, i al final la gent ha de tenir un lloc on poder viure i un lloc on poder treballar, no? I al final, bueno, pues, sí, per aquí anirem.
2: Diu que ha estat un mandat exigent, l'últim mes precisament doncs, potser ha estat un dels més complicats, no sé si té aquesta sensació. Parlem del pla de grau.
3: Bé, a mi m'ha estat greu perquè jo sempre he dit, soc neta de pagesos, llavors per tant entenc el que ha succeït, ho hem fet malament, no els hem consultat. Un sap molt bé el que vota i per què ho vota. Una de les coses que sempre hem dit és que estem en l'espai agrari de la Baixa Tordera perquè ens el creiem. Tenim, a vegades diuen, la primera o la segona horta de Catalunya, llavors, per tant, és un motiu d'orgull i és part de l'essència que tenim com a municipi. I dic, ho hem fet malament? Sí, ho hem fet malament, perquè vam prendre una decisió sense tenir, bueno, sense seure amb el sector, no? Uh-huh. Però bueno, aquesta decisió es prenia sempre en la línia de treure el risc per a les persones, però sense tocar la resta.
2: Ho han viscut com a crisi? Ha estat una crisi?
3: No, jo penso que no ha estat una crisi. Jo... Al final és el que jo comentava en el sector el dia que ens vam reunir aquí, no? Al final ho hem fet malament, hem d'assumir-ho. Vull dir, quan t'equivoques, que hi havia algun que me deia, no assumireu que us heu equivocat. Sí, quan t'equivoques has d'assumir que t'has equivocat. Llavors, bueno, al final hem pres una decisió esquena del sector, i és que tot això que ha passat ha de ser una experiència perquè no ens torni a passar. Al final hem d'anar de la mà i són una part molt important del nostre municipi, de l'essència i del que som. Llavors, per tant, bueno, pues, hem d'escoltar-nos plegats.
2: Creu que s'ha resolt el conflicte amb l'aprovació de la moció del dijous passat al ple?
3: Sí, la moció s'aprova, però prèvia a aquesta moció ens reunim un parell de vegades amb l'espai agrari, amb el seu president, amb el Francesc Alemany. Sí que tenim reunions tant amb el conseller d'Agricultura, el senyor Ordeig, Jordi Sargatal, que és de Transició Ecològica, amb l'ACA. Llavors, evidentment, ells agafen i diuen, bueno, el que ens va dir el conseller Ordeig. Al final, aquesta decisió, si no és amb el consens del sector, no es tirarà endavant. Llavors, deixem de mirar enrere i comencem de nou i mirem de cara a futur.
2: Què em pensa dels missatges, que hem anat sentint aquests dies? Perquè hem sentit de tot, si les compensacions d'Aena, si la mota que es trasllada, que s'amplia, que puja, que baixa, el risc d'inundabilitat...
3: Bueno, aquí hi ha hagut a vegades tanta informació acaba desinformant, no? I acaba creant aquest caldo de cultiu que, bueno, pues que en un sector que no sempre és escoltat, doncs ha fet mella i ha fet mal.
2: Quin és el següent pas ara?
3: Bueno, el següent pas a partir d'ara és començar a seure i treballar de manera conjunta perquè la decisió que es prengui al final no afecti el sector i totes les veus siguin escoltades.
2: Com es vehicularà?
3: Bé, l'espai agrari penso que al final és el lloc on s'ha de poder coordinar totes les, bueno, totes les coses que tinguin que veure amb el sector. Hi ha diferents ajuntaments, però al final tots els alcaldes que hi estem representats anem amb la finalitat de protegir, de que hi hagi un relleu i de totes aquestes coses que parlem moltes vegades, que a vegades sembla que les paraules només bastegen en boca, però s'han de posar en pràctica, no? Al final parlem de sobirania alimentària.
2: I ja per acabar, la postura del Partit dels Socialistes és continuar defensant l'alternativa 3?
3: És que l'alternativa 3, amb tot el que ha succeït, ha quedat fora del mapa. Llavors, per tant, és el que t'ha dit, que és comencem a treballar, no volem sacrificar. És que quan fem aquesta moció, i ja no només parlo com a Partit Socialista, crec que els meus companys també ho podran dir, al final hem comès l'error de no escoltar, però si hi havia una cosa que posàvem en valor, era la pagesia.
2: Ho deixem aquí, amb aquesta reflexió. Moltíssimes gràcies, Sònia Vinyoles, portaveu avui del Partit dels Socialistes de Catalunya, per ser amb nosaltres en la que serà la darrera entrevista que fem al partit aquesta temporada. Moltes gràcies.
3: Molt bé, gràcies, Laura.
0: Més notícies. Al ple municipal del darrer dijous ha aprovat una moció encapçalada per la CUP per crear un pla estratègic en matèria esportiva que inclourà un consell o taula de coordinació d'esports. El pla estratègic amb aplicació a 10 anys vista haurà de garantir l'accés universal a la pràctica esportiva, mesures de suport econòmic i places garantides per esports no competitius, a més d'assegurar l'accessibilitat dels equipaments esportius i elaborar programes d'inclusió de l'esport femení, entre d'altres. Ho explicava en el ple el portaveu de la CUP, Enric Zaldo.
4: Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa a l'Ajuntament de Malgrat de Mar l'adopció dels següents acords. En primer lloc, instar el govern municipal a l'elaboració d'un pla estratègic municipal d'esports amb horitzó a 10 anys que defineixi els objectius, criteris i actuacions de la política esportiva local. Aquest pla ha de permetre valorar les següents qüestions, entre altres: mesures per garantir l'accés universal a la pràctica esportiva, especialment per infants i joves, incloent mecanismes de suport econòmic i tarificació social, accions per donar resposta a la manca de places i facilitar l'accés a la pràctica esportiva fora de circuits competitius, estratègies per ampliar l'oferta esportiva municipal amb activitats públiques i accessibles, accions per potenciar l'ús esportiu dels espais públics i naturals del municipi, planificació i millora dels equipaments esportius, incloent espais polivalents i de lliure accés, mesures per garantir l'accessibilitat universal dels equipaments i activitats esportives, programes de foment a l'esport inclusiu i a l'esport femení, mecanismes de coordinació amb el teixit associatiu esportiu per optimitzar recursos i garantir l'equitat en l'accés, i mesures per garantir entorns esportius segurs i protectors per a la infància i l'adolescència, incloent la formació del personal tècnic, dels entrenadors en la prevenció i detecció de factors de risc, així com el suport a entitats esportives en la implementació de protocols de protecció i en la incorporació de la figura del delegat o delegada de protecció d'acord amb el marc establert per la llei anteriorment citada. Segon, establia que el pla haurà d'incorporar indicadors d'avaluació i mecanismes de seguiment periòdic, així com espais de participació ciutadana. Tercer, constituir un consell o taula de coordinació d'esports amb participació com a mínim de l'Ajuntament, de les entitats esportives i dels centres educatius, com a òrgan estable de participació, diagnosi i seguiment d'aquest pla. Quart i últim, traslladar aquests acords a les entitats esportives locals i al personal tècnic municipal i garantir espais de participació efectiva d'aquestes entitats en el procés d'elaboració i seguiment d'aquest pla estratègic municipal d'esports. Gràcies.
0: En resposta, al regidor d'Esports, Miquel Àngel Ruiz, es va mostrar satisfet per la moció i va afirmar que fins i tot algunes de les propostes ja s'estaven aplicant.
5: Estic totalment d'acord amb aquesta moció, que no pas amb l'altra. Hem arribat a acords, estem treballant de valent. Hi ha coses que ja s'estan fent, ja li vaig dir, el tema de l'esperona, això ja ho estem fent. El MIEM, que el tenim fet, i només ha de passar per ple, que si no passa res ho passarem aviat. Vull dir que tot això ho estem treballant, ho estem fent. La taula amb les entitats i amb els partits polítics, si tot va bé, jo crec que per la principi de temporada, que serà el setembre, ja podrem fer la primera reunió. La temporada acaba ara i amb totes les entitats que jo he parlat han dit que sí, i començarem a treballar-la. Per tant, estem totalment d'acord amb aquesta moció, el nostre vot serà favorable, ja sap que sempre estem disposats a escoltar i a fer tot el possible per l'esport i la salut a Malgrat.
0: L'alcaldessa Sònia Vinyoles també va destacar que hi ha temps per realitzar una previsió econòmica i per fer una feina conjunta.
6: Per part nostra, jo és el que li he manifestat, ara realista, estem parlant d'un temps suficientment per tenir una previsió econòmica i per fer una feina conjunta, per tant el nostre vot també serà favorable.
0: Aquesta iniciativa, de fet, ve d'enrere. La CUP ja va presentar la proposta al setembre de l'any passat, que, per sorpresa dels cupaires, es va acabar rebutjant, tot i que Zaldo va afirmar comptar amb el suport de la regidoria d'Esports, perquè, segons el govern, es va haver de suspendre aquesta moció, es va tombar perquè requeria de recursos humans, tècnics i econòmics, i en aquell moment era inviable. La moció del ple ordinari d'aquest mes de maig, això sí, s'ha aprovat per unanimitat. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. L'alcalde va exposar al ple les condicions imposades per la companyia elèctrica per connectar els nous habitatges de protecció oficial a la xarxa. Segons ha explicat el consistori, la proposta inicial de la companyia per portar l'energia a aquests blocs era de 420.000 euros, una xifra que el govern local considera totalment desproporcionada. Després de la reacció per part de l'Ajuntament, la companyia ha rebaixat la factura fins als 385.000 euros, però el consistori manté que hi ha alternatives molt més econòmiques. Els informes dels tècnics municipals indiquen que existeix una proposta més viable que tindria un cost de 110.000 euros, gairebé 4 vegades menys del que demana l'empresa. I a Calella, el jove prodigi del tenis taula català torna a fer història. Amb només 12 anys, el calellenga Vladimir Mayorov s'ha proclamat campió de Catalunya absolut en individual i en dobles, fent parella amb Martí Palax. Una fita inèdita que el consolida com una de les grans promeses del panorama estatal. El doble títol arriba pocs dies després del seu debut internacional en categoria absoluta, on ja va aconseguir una medalla de bronze en dobles al costat del català Albert Vilardí. I passem a temes nacionals. Els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a collir els primers préssecs d'Ordal amb millors pronòstics que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigua al subsol. Si bé l'estiu del 2025 ja hi va haver un canvi respecte als estralls de la sequera més extrema, no ha estat fins aquest any que els camps han consolidat l'efecte de les pluges. De fet, el president de l'Associació de Productors de Préssec d'Ordal, Josep Ràfols, es manté a l'expectativa de l'impacte que tindrà la calor intensa d'aquesta setmana en aquells arbres que tenen previst collir a mitjan juny, on el fruit hauria d'agafar ara la mida idònia. I també destaquem que Catalunya va superar les 8.600 hipoteques sobre habitatge constituïdes al març, un increment interanual d'un 15% que el situa com el mes de març amb més crèdits hipotecaris signats des de l'any 2010, segons les xifres que ha actualitzat l'Institut Nacional d'Estadística. Estadística línia. En concret, els catalans van signar fins a 8.663 hipoteques. L'import prestat en conjunt també s'enfila amb un préstec mitjà per hipoteca que torna a enfilar-se un 7% interanual per segon mes consecutiu i se situa en 187.814 euros. De fet, el cost mitjà del préstec no ha deixat de créixer a Catalunya des del juny del 2024 i en diversos mesos aquest període ho ha fet amb increments per sobre del 10%. Moment de repassar la situació meteorològica. En parlem amb el Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa?
0: Bé, i repassem l'agenda d'actes. Aquest dimecres la Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió del Club de Lectura amb el llibre Cabell de Gebre, amb la presència de la seva autora, Teresa Sagrera. La sessió, que és oberta a tothom, començarà a 6:45 de la tarda i compta amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes. I marxem a divendres perquè se celebra la tercera edició de la jornada Gluten Free a les peixateries Velles des de 6:45 de la tarda fins a 9:00 del vespre. Hi haurà un taller de cuina infantil a càrrec de l'ecochef Nadia Pereira i també actuacions musicals dels grups d'alumnes de l'Institut Ramon Turró. També divendres destaquem que el grup La Magnòlia Teatre estrena Pijames de Marc Camoletti, dirigida per Tomàs Borràs i amb l'actuació de Montse Ballart, Josep Creus, Montse Buch, José Gutiérrez, Quimet San Juan i Míriam Vilaró. Bé, aquesta sessió de divendres començarà 9:15 del vespre, tot i que també es podrà gaudir tant dissabte a la mateixa, bueno, a 8:15 del vespre i diumenge també a 7:00 de la tarda. L'obra s'emetrà, es farà al Centre Cultural.

Repassem els titulars del dia. Desmantellen una plantació amb més de 400 plantes de marihuana al Pla de Grau. L'alcaldessa socialista Sònia Vinyoles ha reconegut a l'entrevista política d'Ona Malgrat que s'ha actuat malament perquè no s'ha escoltat a la pagesia del Pla de Grau i ha defensat la necessitat de mirar de cara al futur. Malgrat disposarà d'un pla estratègic esportiu que comptarà amb una taula de coordinació d'esports.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
1: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven tant el PSOE com el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
3: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
1: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
3: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
1: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
3: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primer cop, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
1: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
3: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violinista Pablo Ferrande, tot la soprano Nadine Sierra, actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solter.
1: Els esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades. Joan Barberà.
5: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
6: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula, tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
3: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o al govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, anomenada la SEPI.
1: Doncs, davant d'aquesta operació de la Guàrdia Civil, a la seu del PSOE i totes les mirades estaven aquest matí posades en Pedro Sánchez. El president del govern espanyol ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb la màxima contundència, com ha fet sempre, diu, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit, i que un cop llegit l'escrit contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
8: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
8: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Les reaccions polítiques s'han deixat sentir des de primera hora del matí. El Congrés dels Diputats, el Partit Popular, ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
9: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
3: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
10: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
3: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
0: Notícies en xarxa.
1: Nova jornada de vaga del sector de l'educació avui a tot Catalunya per seguir reclamant millores laborals i salarials. El Departament d'Educació xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
3: Les protestes arreu del territori es preveuen que es mantinguin fins que s'acabi la reunió d'aquesta tarda, una trobada que serà clau per mirar de desencallar aquest conflicte.
1: A Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general d'aquest tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández de professors de secundària.
12: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
13: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
11: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
1: Unes protestes que avui han tornat a afectar la mobilitat amb talls a l'APC, a Salt, Torredembarra i el Granollers i també de la 2 a Lleida. A Salt els manifestants han accedit fins i tot a la via pel Voral en sentit França i han acabat tallant l'autopista en tots dos sentits de la marxa. Girona FM, Pau Villafañe.
14: Els sindicats USTEC, professors de secundària, la Intersindical i CGT s'han desplaçat a les 9 del matí per l'avinguda dels Països Catalans des del Pont del Dimoni de Girona per arribar a quarts d'11 al pavelló municipal de Salt. Posteriorment, alguns manifestants han accedit a l'autopista pel Voral en sentit França després d'acordar-ho amb els Mossos i l'han acabat tallant en els dos sentits de la marxa. Una jornada marcada per la calor i una manifestació que ha comptat amb 1.500 docents, segons la policia municipal, i 6.000 segons els sindicats. Emma Riera és portaveu de l'Assemblea de Docents de Girona.
15: Falta concretar nombre de docents, falta concretar les millores salarials que estem reclamant, no com a més, sinó com a allò que hem perdut, la pèrdua salarial. És això. Hi ha hagut també moltes retallades amb el tema dels estadis, per tant, i demanem sobretot que hi hagi un augment salarial per tothom, no amb complements, que és el que s'estava negociant.
14: Els participants han tornat a protestar en contra dels acords signats pel departament i exigint una millora salarial, menys burocràcia i la reducció de les ràtios a les aules.
1: La protesta a les comarques de Tarragona ha tingut dos epicentres, un al centre de la capital, on s'han manifestat 700 persones, i l'altre a Torredembarra. En aquest punt, un miler de persones han accedit també a la P7 i l'han tallat en tots dos sentits. Ona la Torre, Josep Sánchez, bon dia.
16: Bon dia, doncs es manté aquest tall a l'autopista P7, aquí a Torredembarra, a causa d'aquesta mobilització dels docents. Aquí es concentren professores i professors vinguts a diferents punts de les comarques tarragonines i del Penedès, en una acció que ha començat al voltant de les 10 del matí a la zona esportiva de Torredembarra, on hi ha hagut la concentració prèvia. Cap a les 11 del matí ha quedat tallada l'autopista en els dos sentits i la intenció és mantenir-ho com a mínim fins a les 6 de la tarda. Entre els manifestants hi ha un to festiu en aquesta manifestació, també un to reivindicatiu, evidentment, i s'espera que accions com les d'avui ajudin a que hi hagi un acord amb el departament. Gerard Torres és professor a l'Institut Torredembarra.
17: Alumnes, famílies, departament, tothom vol un acord i que els docents estiguin reconeguts de la seva feina i que tinguem els recursos necessaris per poder atendre el nostre alumnat com es mereix l'escola pública, i per això estem, defensem l'escola pública.
16: Els docents han instal·lat parasols, carpes, taules i cadires al mig de l'autopista. Ara mateix hi havia una actuació musical, també s'està fent una paella i a la tarda també es preveu que hi hagin dues taules rodones.
1: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa que tot just s'ha aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
18: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés, i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
18: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
1: I anem ara fins a Gavà, al Baix Llobregat, perquè aquest matí s'hi ha presentat el pla d'impuls de l'ecobarri Roca City Gavà Viladecans, que s'ha fet dins de la fàbrica Roca. Un projecte que ha de transformar els terrenys d'aquesta històrica fàbrica en un nou barri. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
19: El projecte abasta una superfície de 32 hectàrees, 6 de les quals a Gavà i la resta a Viladecans. El 40% del sostre edificable es destinarà a habitatge amb la construcció de més de 2.700 pisos, amb un 40% d'habitatges protegits, la meitat dels quals destinats a lloguer. El 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica i usos mixtos, amb edificis d'oficines per a empreses vinculades a Roca, Indústria 4.0, Innovació, Coworking i Espais per a Startups. També hi haurà un centre de coneixement i es crearan noves infraestructures de mobilitat, com un nou pont per damunt de les vies del tren. Així valora la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aquest projecte.
20: És un projecte que mostra precisament la voluntat que té el govern de transformació dels espais urbans, de reaprofitar i construir espais pensats per la nostra ciutadania, climàticament sostenibles i adaptats.
19: A la presentació també hi ha assistit l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, la de Viladecans, Olga Morales, així com el vicepresident de l'àrea de polítiques urbanístiques de l'àrea metropolitana de Barcelona, Damià Calvet.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un quart de tres. La ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i per acceptació del reglament internacional. Mònica García ha comparegut al Congrés a petició pròpia per donar explicacions sobre la gestió d'aquest brot.
3: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 147 persones que viatjaven al creuer i ha marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
21: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional.
3: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que el govern va fer de l'antivirus perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu espanyol no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després, diuen, de l'esclat de la Covid.
1: I ja coneixem els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de Montbui. S'ha dut a terme amb 84 pacients de tot Catalunya. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
22: Després de l'anàlisi científic d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa el tractament i, per tant, caldria apostar per un manteniment i una regularitat del tractament. Així ho ha explicat la investigadora en cap de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, Natàlia García Giral.
23: En principi, ha anat tot molt bé. Com a conclusió de tot és que la bandoteràpia va molt, molt bé per lo que és la sintomatologia derivada d'aquest tractament hormonal, però que s'ha de continuar d'una manera sostinguda amb sessions de continuïtat per intentar aviam si podem aconseguir que aquesta millora sigui persistent en el temps.
22: El següent pas és publicar els resultats oficialment en una revista científica per després assolir l'objectiu real de la investigació, aconseguir que la balneoteràpia sigui reconeguda com a recurs de salut clínicament prescriptible i no com a teràpia alternativa o com a simple prescripció social.
1: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys i enguany per primera vegada s'hi incorporen una cinquantena de petits comerços.
3: Tot plegat per reduir els riscos a les 500.000 de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
1: Ràdio Sant Feliu, Conxa Estevez.
24: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
25: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, que és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que, com àrea metropolitana, els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
24: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses amb impactes directes sobre una part important de la població.
0: Notícies en xarxa.
1: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta mateixa droga. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
5: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
2: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
1: I preocupació a l'Almaresme per una nova trobada neonazi. Enguany Santa Susana tornarà a acollir el festival Chaos in the Sun. Serà el 29 i 30 d'aquest mateix mes. L'Ajuntament s'excusa amb el fet que és un acte privat i que té tots els permisos de la Generalitat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
6: Torna la trobada europea neonazi a Santa Susana els propers 29 i 30 de maig. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, amb participació de grups de música neonazis al municipi de l'Alt Maresme. El cartell reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea. S'hi toca música rock, que vol dir música rock anticomunista, i del gènere oi, vinculada en part al moviment skin. Es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'Ajuntament de Santa Susana insisteix que tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo en tractar-se d'un acte privat. En canvi, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme s'hi ha mostrat en contra frontalment.
7: Fem una crida clara a l'Ajuntament de Santa Susana i a la Generalitat perquè actuïn i no permetin la celebració d'aquest festival que, com diem, és públic. I aquesta situació no és abstracta ni simbòlica. En edicions anteriors hi ha hagut agressions a veïns i veïnes dels pobles del voltant.
6: Asseguren, a més, que aquests dies molts veïns no gosen sortir al carrer per por, ni tampoc d'altres municipis com Calella.
1: I és moment per a la cultura. Avui molt musical, ja que us parlem del Festival de Torroella de Montgrí, que defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, que estem escoltant, també el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Té tots els detalls en David Navarro. Bon dia.
8: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'efecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
9: No, és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Que hi ha tot aquest discurs, que cada concert, cada obra té un sentit.
8: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom propi molt destacat, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
26: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona, és un referent i marxarà a jugar a l'estranger. Alexia es va formar primer al centre d'esport Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment, el 2012, va arribar al Barça.
27: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com, bueno, deia en el vídeo parlant l'exigència que tinc a mi mateixa amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte, i així ho he sentit.
26: I Marta Corredera va coincidir amb Alexia, l'Espanyol i el Barça.
10: L'Alexia és llegenda, és història. Òbviament, sense ella no s'entendrien tots els èxits del futbol femení espanyol ni del Barça en particular. És una de les jugadores que ha aconseguit canviar el paradigma del futbol femení, ho ha canviat pràcticament tot. A nivell individual, òbviament, amb les dues pilotes d'or, amb tots els premis i reconeixements que ha aconseguit al llarg de tots aquests anys, però també a nivell col·lectiu, pel que significa ella pels equips, en quant a maduresa, en quant a lideratge, i en quant a futbol, no hi haurà una altra com ella. Per mi és irrepetible.
26: I Xavi Llorenç va ser l'entrenador que va fitxar Alexia pel Barça i una persona molt important en la trajectòria de la jugadora de Mollet.
11: Alexia, què ha significat? Pues significa tot. Crec que és el primer referent nacional que tenim, però referent. Quan vam començar amb tot això no pensàvem guanyar ni tantes Champions ni tantes pilotes d'or jugadores d'aquí, tant les de l'Alexia com les de l'Aitana. Un premi a la feina feta, a tot el compromís que ha agafat, i bueno, només donar-li les gràcies per tot el que ha fet i endavant, que això continua.
26: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff, serà a les 7 de la tarda contra la Reial la Societat. En futbol masculí, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més a la segona federació. El Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que jugava al Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Tots els marroquins...

Repassem els titulars del dia. Desmantellen una plantació amb més de 400 plantes de marihuana al Pla de Grau. L'alcaldessa socialista Sònia Vinyoles ha reconegut a l'entrevista política d'Ona Malgrat que s'ha actuat malament perquè no s'ha escoltat a la pagesia del Pla de Grau i ha defensat la necessitat de mirar de cara al futur. Malgrat disposarà d'un pla estratègic esportiu que comptarà amb una taula de coordinació d'esports.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins del PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
1: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
3: La protesta més multitudinària reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions i manifestacions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
1: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
3: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, és una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
1: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
3: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primera vegada, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
1: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
3: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadia Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra.
1: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades, Joan Barberà.
5: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana a la migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça. És una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central, interior gironí, i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Ha estat a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, han volgut aclarir, però, que no s'ha tractat d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
3: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre d'altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades trucades fals, factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
1: Arran d'aquesta operació, totes les mirades estaven posades, lògicament, en el president del govern espanyol. espanyol. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar a les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès, de fet, que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit, l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
7: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
7: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Les reaccions polítiques a aquesta operació de la Guàrdia Civil han arribat ja des de primera hora des del Congrés dels Diputats, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
8: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
3: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
9: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediremos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
3: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
0: Notícies en xarxa.
1: Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El departament xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
3: Les protestes arreu del territori, Marta, es preveu que es mantinguin fins que acabi la reunió d'aquesta tarda, que és una trobada clau per desencallar el conflicte.
1: Mentrestant, a Barcelona, 7.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers. Ha estat en aquesta segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
11: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
12: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
10: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents, que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
1: Més enllà de la capital, milers de docents de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Catalunya Central s'han concentrat a Granollers. Ha estat coincidint amb la celebració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Després han fet una marxa a peu per la ciutat. La manifestació ha anat fins a l'AP7 i l'ha tallat en tots dos sentits a la marxa. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
13: Els manifestants tallen l'AP7 a l'entrada de Granollers des de les 10 del matí i enmig d'un sol que crema estan fent un festival amb música, cançons i altres actuacions culturals. Abans de les 9 del matí, riuades de gent amb samarretes grogues ja anaven cap al Palau d'Esports de Granollers. Armand Castany, professor de secundària de l'Institut Vila-Romana de la Garriga, ha dit que malgrat l'acostament d'ahir en les negociacions amb el Departament d'Educació, avui és un punt d'inflexió.
14: El 27 havia de ser un dia massiu al carrer, un dia massiu aquí davant del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, perquè nosaltres reivindiquem que és un congrés que queda molt bé de cara a l'aparador, però que això a les aules no. Aquests discursos que segurament es faran aquí dintre i que molts compartirem segurament amb molts ponents, a les aules això no està passant.
13: L'organització del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores s'ha mostrat decebuda perquè els manifestants van impedir ahir fer-ne la inauguració.
1: A Lleida, més de 500 persones s'han manifestat a primera hora del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes fins a les escoles ALBA, ha estat per la carretera C12. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
15: La segona jornada de vaga docent a tota Catalunya també s'ha fet notar a la capital del Segrià, on més de 500 persones, entre les quals mestres, professors i alumnes, han sortit a 9:45 del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes i han iniciat una manifestació fins a les escoles ALBA per la carretera C12. Equipats amb aigua, barrets i paraigües per mitigar la calor, els manifestants han tornat a alçar la veu per defensar les seves reivindicacions mentre continuen les negociacions amb Educació. Paral·lelament als docents també han tallat l'autovia 2 en els dos sentits de la marxa des de les 11 del matí. La portaveu d'Ustec a Lleida, Rosa Aguilar, ha afirmat que són optimistes perquè s'ha demostrat que les vagues i les mobilitzacions són útils.
16: Allà on ens deien que no hi havia diners, allà on ens deien que no podien sortir dels marges de l'acord, ara sembla que sí que podem anar més enllà del que s'havia signat i, per tant, satisfets.
15: Aguilar ha valorat positivament que Educació hagi reconegut el deute dels estadis i hagi acceptat escurçar de 4 a 3 anys el termini per augmentar el complement específic, però ha advertit que l'increment universal plantejat d'entre 35 i 50 euros no és suficient.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa, tot just que s'acaba d'aprovar, per tal de convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
17: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
17: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
1: I un altre dels titulars de la jornada són els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'han multiplicat per 15 en només 5 anys. Enguany, per primera vegada, també s'inclouen una cinquantena de petits comerços.
3: Tot plegat per reduir els riscos a les mig milió de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
1: Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
18: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
19: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que com a àrea metropolitana els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
18: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses amb impactes directes sobre una part important de la població.
1: Doncs no deixem de parlar de calor, són 3

0: la difícil observació des del terra, és també les càmeres termogràfiques, que són càmeres de visió infraroja, que ens permeten veure si hi ha peces o components de la línia elèctrica que s'escalfen per sobre del que és normal.
1: Han invertit gairebé 40 milions d'euros en drons, càmeres de raig infrarojos, brigades de tala i helicòpters que sobrevolen les línies per identificar anomalies. López assegura que la tecnologia ha permès millorar notablement la prevenció i el manteniment de les línies elèctriques. La principal novetat de la campanya és la incorporació per primer cop de drons de llarg abast. Aquests aparells poden volar fins a 10 quilòmetres i fer una fotografia digital de la realitat de la xarxa. Amb aquest dispositiu especial d'estiu, la companyia vol reduir el risc d'incendis i garantir la seguretat del subministrament elèctric en zones boscoses.
2: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia més amb diferents empreses pantalla de venda il·legal justament d'aquesta droga. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
4: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
3: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
2: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès, bon dia.
5: Bon dia. Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
6: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
5: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
2: Primer dia del Saló Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat fins divendres. Hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar una bellesa activa.
7: El Saló, que ha obert portes aquest dimecres, l'edició número 27, també centra la mirada en els cuidadors no professionals de la gent gran dependent. Juli Simón és director del Saló.
8: Poco amb aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys.
7: El periodista Luis de l'Olmo tancarà el Saló divendres vinent.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades de la jornada. El sector del refinatge fa vaga a tot l'Estat per reclamar la jubilació anticipada dels treballadors.
7: Amb aquesta protesta, els sindicats volen denunciar els riscos de tenir un treballador de més de 65 anys pujant torres de 30 metres o fent torns de 12 hores. A Catalunya, la vaga afecta dos complexos industrials de Repsol i Acesa al Tarragonès. Un centenar de persones han bloquejat l'accés al complex industrial de refinament de Tarragona des de primera hora del matí. També s'han fet piquets al complex petroquímic nord de Repsol, situat a la Pobla de Mafumet, i tall a Constantí i al Port de Tarragona.
2: Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
7: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després de que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis del maig.
2: I és moment per la cultura.

0: avui amb la música com a protagonista, ho esteu escoltant, ja que el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre. Ho fa en la seva 46a edició, que tindrà lloc del 31 de juliol al 28 d'agost. Les veus del grup Cantoria, també del violoncel·lista Pablo Fernández, a qui estem escoltant, o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com són l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
2: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom destacadíssim a la crònica esportiva, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
3: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona, una referent, marxarà a jugar a l'estranger. Es va formar primer al Centre d'Esports Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment el 2012 va arribar al Barça. Escoltem Alexia Putellas.
4: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Sí, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
3: Aquest matí, avui, ha viscut un emotiu homenatge, un emotiu acomiadament al Camp Nou. Santi Fernández era l'entrenador del Sabadell quan Alexia va arribar al club arlequinat.
5: Pues Alexia és la continuïtat de les persones que van fer que el futbol femení donés un pas endavant en la societat. Una jugadora humil que ha arribat a ser campiona del món. Quan jo estava al primer equip del Centre Esports Sabadell, ella ja guanyava campionats amb el seu equip del futbol base. I aquí la veritat que ja es veia que tindria un gran futur. Amb el seu joc i la seva personalitat es veia de llarg que seria una gran líder. Des d'aquí de Sabadell li desitjo molta sort en el seu futur.
3: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff, serà a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. I parlant d'Alexia Putellas i del futbol femení, destaquem que la Pirinaica de Manresa farà jugar una portera del juvenil femení amb l'equip masculí per falta de porters que poden alinear en l'últim partit de la temporada. Es tracta de Greta Brunet. Escoltem el president de la Pirinaica, Manel Artero.
6: Anava a ajudar i s'ha convertit en una més de l'equip, ja que estan moltíssims dies entrenant amb ells, perquè durant els entrenaments fa falta un porter, una portera. Llavors aquest partit, com que és l'últim de la temporada i ja no hi ha mi manera, no sabíem, vam pensar, ostres, per què no la fem jugar? Clar, si ja s'ho ha guanyat, vols estar aquí amb aquest equip, està fent una temporada excepcional.
3: I destaquem que l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanquiblau. A la segona federació, el Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que arriba procedent del Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi Freixenet ha anunciat que l'Eix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei lliga masculina. El fins ara capità del primer equip iniciarà una nova etapa a la banqueta després de retirar-se com a jugador. Per cert, ahir el Noia va perdre contra el Barça i ara el Futbol Club Barcelona disputarà les semifinals de l'hoquei Lliga contra el Voltregà, mentre el Calafell s'enfrontarà davant el Liceo. Avui, jornada històrica per al waterpolo català. A partir de 8:45 del vespre es disputa l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina entre el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Xus Martín és el tècnic de l'Atlètic Barceloneta.
7: I que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder aconseguir aquest títol.
3: I a les 9 arrenca la gran final de la divisió d'honor femenina de waterpolo, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final és el millor de 3. El primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat del barri barceloní. Les mataronines busquen guanyar el títol dues temporades després. Avui comença aquesta gran final del waterpolo femení entre dos grans clubs, el Sant Andreu i el Centre Natació Mataró.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Desenes de milers de docents han sortit al carrer en una nova jornada de vaga de l'educació. La protesta més multitudinària que ha reunit prop de 10.000 persones, 7.000 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats, ha tingut lloc a Barcelona. Però n'hi ha hagut d'altres. El departament xifra en un 25% el seguiment d'aquesta aturada a les aules i els sindicats ho eleven al 60%. El sector està pendent, com nosaltres també, d'una nova reunió amb la Consell que està previst que comenci tot just ara, a les 3 de la tarda. Escoltem Iolanda Segura, la portaveu d'USTEC.
2: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí, que tirem endavant, que signem aquest acord i que aconseguim doncs, aquests guanys tan necessaris per revertir injustícia salarial i per revertir una mancança que tenim d'efectius a les nostres aules.
1: I Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins del PSOE i tornar a descartar eleccions anticipades.
3: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
1: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del partit al carrer Ferrat de Madrid per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez. I desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de la marihuana. Ho feien diferents empreses pantalla de venda il·legal d'aquesta droga. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació conjunta de Mossos i Guàrdia Civil que encara està oberta. La comptabilitat B d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15. I el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició del 31 de juliol al 28 d'agost. Les veus del grup Cantoria, la violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre moltes altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. És tot de moment. Tornem d'aquí a una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
4: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
4: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimecres 27 de maig de 2026. La població al Maresme el 2025 confirma la tendència a l'alça gràcies a la població migrant. Martí Capçada.
7: Les dades confirmen les inèrcies dels últims temps. La comarca creix en població i ho fa sobretot a partir de la població migrada, perquè el creixement vegetatiu continua sent negatiu. La natalitat registra mínims històrics i la població de més de 65 anys cada cop és major.
4: L'empresa Plenoil demana llicència per obrir la seva primera benzinera del Maresme a Palafolls, Melina Morilla.
8: La documentació tècnica i la memòria ambiental estaran exposades al públic durant 30 dies perquè qualsevol interessat pugui consultar-les o presentar al·legacions. Aquesta obertura suposaria el desembarcament de la cadena a la comarca perquè actualment no té cap estació oberta ni al Maresme ni a la Selva.
4: A Malgrat es mantellen una plantació amb més de 400 plantes de marihuana al Pla de Grau, una Malgrat.
9: Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Malgrat, han detingut a 2 persones involucrades en una plantació de marihuana descoberta al camí del Pla, a la zona agrícola del Pla de Grau.
4: El calellenc Vladimir Mayorov es proclama campió de Catalunya absolut amb 12 anys. Sergi Ferrer.
0: El jove prodigi del tennis taula català torna a fer història. Amb només 12 anys, el calellenc Vladimir Mayorov del tennis taula Casa s'ha proclamat campió de Catalunya absolut en individual i en dobles, fent parella amb Martí Palacs.
4: I Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de Rally Slot amb més de 50 pilots. Melina.
8: La competició consta de 5 trams realistes a escala 1-32 amb 3 circuits a l'interior del local i 2 a l'exterior on els pilots han de demostrar la seva destresa.

0: Bona tarda a la població. Al Maresme, el 2025 confirma la tendència a l'alça gràcies a la població migrant. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és. El Consell Comarcal ha publicat l'informe relatiu a la realitat demogràfica de la comarca l'any 2025, elaborat per l'Observatori de Desenvolupament Local. Les dades confirmen les inèrcies dels últims temps. La comarca creix en població i ho fa sobretot a partir de la població migrada, perquè el creixement vegetatiu continua sent negatiu. La natalitat registra mínims històrics i la població de més de 65 anys cada cop és major. En total, l'any passat es van comptar al Maresme 477.375 habitants, un 1,02% més que l'any anterior, i totes les poblacions van créixer llevat de 3, i novament van ser un creixement en condicions d'alta densitat. Vam registrar 1.197,80 habitants per quilòmetre quadrat, quan la mitjana del país va ser de 253 habitants. Val a dir que a Premià de Mar va ser la cinquena població de la comarca que va créixer més en termes absoluts, amb 420 habitants més que el 2024. En total van ser 29.348, un 1,45% més que l'any anterior. I no cal dir que es va endur la palma en matèria de densitat. Van ser 13.909 persones per cada quilòmetre quadrat. Com diem, tot plegat passa en un context de natalitat sota mínims i envelliment en augment. L'any passat van néixer al Maresme 2.864 criatures, una de les xifres més baixes de les últimes dècades, mentre que les persones majors de 65 anys van representar el 20,37% de la població, quan fa 20 anys eren el 14%. Per contra, la població nascuda a l'estranger va superar el 19%, amb el Marroc com a principal país d'origen.
0: L'empresa Plenoil demana llicència per obrir la seva primera benzinera del Maresme a Palafolls. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda, així és. Palafolls podria sumar una nova estació de servei en els pròxims mesos. L'empresa Plenoil ha sol·licitat la llicència ambiental per construir una benzinera al carrer Passada número 15. Segons el projecte presentat, la futura instal·lació inclourà zona de repostatge de carburant, dipòsits soterrats, terminals d'autopagament i un punt de recàrrega per vehicles elèctrics. Si el projecte tira endavant, es convertirà en la sisena benzinera de Palafolls. I és que actualment al municipi n'hi ha 4 en funcionament, mentre que la cinquena correspon a la vinculada al nou supermercat Bonpreu Esclat, que també es troba ara mateix en construcció. L'arribada de Plenoil suposaria també el desembarcament de la companyia al territori, perquè tot i que la cadena ja té presència en diversos punts de Catalunya, no té actualment cap estació de servei oberta al Maresme o a la Selva. La de Palafolls seria, per tant, la primera de la companyia en aquestes dues comarques i a la zona alta de Catalunya. Plenoil és una cadena de benzineres automàtiques coneguda especialment per oferir preus habitualment més baixos que els de les estacions de servei tradicionals. La documentació presentada inclou tant el projecte constructiu com la memòria ambiental, on s'avaluen qüestions com l'impacte acústic, la qualitat de l'aire, la possible afectació sobre el sòl i la generació de residus derivats de l'activitat. Tenint en compte les característiques i la possible incidència en l'entorn, el projecte d'aquesta nova benzinera està sotmès a exposició pública durant un termini de 30 dies. Els interessats en consultar-lo el poden trobar al web de l'Ajuntament de Palafolls i a la seu electrònica, a banda també dels serveis tècnics de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 2 del migdia.
0: Gràcies. I a Malgrat han desmantellat una plantació més de 400 plantes de marihuana al Pla de Grau, on a Malgrat.
3: Així és, els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Malgrat, han detingut a dues persones involucrades amb una plantació de marihuana descoberta al camí del Pla, a la zona agrícola del Pla de Grau. L'operació policial es va dur a terme justament la setmana passada, després que els investigadors detectessin un consum elèctric excessiu en dues naus de la zona. Arran de la investigació, els agents hi van localitzar més de 400 plantes de marihuana cultivades en interiors. Segons informen les fonts policials, les naus estaven equipades amb ventiladors, sistemes d'il·luminació i tot el material necessari per al cultiu de la droga. Els dos arrestats estan acusats de delictes contra la salut pública i també de defraudació de fluid elèctric. Després de declarar davant la policia, van quedar en llibertat.
0: Gràcies. I Llavaneres repensa l'espai públic amb una marxa exploratòria inclusiva. Martí.
1: Doncs sí, Sant Andreu de Llavaneres va acollir ahir dimarts una marxa exploratòria amb perspectiva de gènere organitzada per la Regidoria d'Igualtat per analitzar com es viu i es comparteix l'espai públic al municipi. L'activitat va reunir desenes de participants en dues caminades simultànies, una des de Can Rivier i una altra des de l'estació de Renfe. Durant el recorregut, els assistents van compartir reflexions i propostes relacionades amb la seguretat, la il·luminació, l'accessibilitat, la mobilitat i els espais de convivència. La iniciativa vol detectar aquells elements quotidians que sovint passen desapercebuts, però que condicionen la manera com les persones es mouen i viuen al poble. Des de l'Ajuntament es fa una valoració molt positiva, tant de la participació com de les aportacions recollides, que serviran per continuar impulsant millores urbanístiques amb perspectiva de gènere. El projecte tindrà continuïtat amb una sessió oberta de retorn prevista per al 9 de juny, on es compartiran les conclusions i les possibilitats línies de treball futures.
0: Seguim avançant i de seguida passem per Canet de Mar, però abans us expliquem que el ple de Malgrat ha aprovat una modificació urbanística per la regulació dels habitatges d'ús turístic. Ona Malgrat.
3: El ple del darrer dijous ha aprovat una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el conegut com el POUM, per regular l'ús dels habitatges turístics a Malgrat. Segons ha exposat el regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, fins ara la vila no tenia cap norma que regulés aquest tipus d'habitatges. De fet, a Malgrat ara hi ha 385 pisos turístics. Aquesta modificació indica que es contempla un màxim de 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants. A més, aquesta aprovació implica que se suspèn l'atorgament de llicències d'habitatges turístics almenys durant un any. Durant el debat plenari, el regidor d'Esquerra, Joaquim Albert, ha criticat que aquesta modificació urbanística només està complint els mínims que indica la llei i que, per tant, es tracta d'una opció poc valenta. El regidor indica que amb la regulació es podria arribar a tenir fins a 1.000 pisos turístics i que el govern hauria de rebaixar la modificació del POUM a 2 habitatges turístics per cada 100 habitants. El portaveu de la CUP, Enric Zaldó, considera que es podria limitar els habitatges d'ús turístic en certes zones de Malgrat. A més, puntualitza el nombre de pisos turístics il·legals i considera que, afegint la quantitat d'hotels i places turístiques, la modificació urbanística podria ser més restrictiva. El regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, ha respost que la modificació del POUM és menys restrictiva, precisament perquè costa més modificar-la, a part que té una trajectòria de llarga durada, calcula entre 10 i 15 anys. Serret indica que per aquest motiu existeixen les ordenances més fàcils de fer i que aquestes sí que poden ser restrictives respecte a la quantitat d'habitatges d'ús turístics. La modificació del POUM es va aprovar amb l'abstenció d'Esquerra, el PP i la CUP.
0: Gràcies. Més temes. A Premià de Mar, Can Sant Pere intensifica la campanya contra la zona blava i la portarà dimarts vinent a una reunió amb l'Ajuntament. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. L'associació Can Sant Pere ha anunciat que posarà sobre la taula a les reunions que manté a l'Ajuntament sobre el futur de l'espai la nova reivindicació contra una possible zona blava arran del carrer de la plaça. Ho va decidir l'assemblea oberta de l'entitat que tenia lloc abans d'ahir, dilluns, i es dona el cas que la pròxima trobada amb l'Ajuntament s'ha de celebrar la setmana vinent, el dimarts 2 de juny. Ens ho ha explicat el portaveu Lluís Soler, que diu que exigiran a l'Ajuntament que no hipotequin més el futur de Premià de Mar amb inversions compromeses en privats i que, a més de denunciar aquest eventual pàrquing de pagament, també parla d'un possible supermercat privat, allí on es traslladarà al mercat de Sant Joan.
5: Després de més de 20 anys de lluita en què s'ha posat el cos per defensar l'antiga fàbrica de les mans de l'especulació, ara es privatitzi el primer espai que queda lliure. Això no té cap sentit. Com en el futur, amb l'anunciada possibilitat d'instal·lar un supermercat privat al futur mercat municipal que es pretén instal·lar a Can Sant Pere. Hem de demanar a l'Ajuntament que deixi d'hipotecar el futur del poble amb inversions compromeses amb el sector privat. Això és pa per avui i fam per demà. Si cal aparcament, la solució no és un pedaç improvisat per sortir del pas. Fa més de 2 anys que se sabia que s'eliminarien places d'aparcament a Jacint Verdaguer. El que cal fer, en aquest cas en concret, és un estudi integral de mobilitat que abordi la problemàtica tenint en compte tots els factors. I també vam parlar que posarem aquest tema sobre la taula en la reunió del grup de treball conjunt amb l'Ajuntament que tenim acordada pel provinent dimarts, dia 2 de juny.
4: La campanya contra aquest projecte continuarà aquest dissabte, dia 30, amb una convocatòria popular a la plaça Nova, que segons Soler serà pròpiament el tret de sortida a la defensa del primer espai disponible després de l'enderroc. Entre altres coses, s'hi recolliran signatures i s'anunciaran les entitats que s'han adherit a la reivindicació i es convidarà la gent a fer pancartes i a publicar vídeos i fotos a les xarxes.
0: Gràcies, i Canafort, el Puntó de Llavaneres, celebra dissabte una nova festa de barri amb sopar popular i música. Martí.
1: Correcte, aquest dissabte 30 de maig arriba una nova edició de les festes de barri de Sant Andreu de Llavaneres amb una trobada popular al barri de Canafort al Puntó. La cita es farà al Camí del Golf amb la intersecció amb l'Avinguda de Sant Andreu i combinarà sopar a la fresca i música amb DJ per fomentar la convivència veïnal i també poder dinamitzar una miqueta més la vida als barris del municipi. Les famílies podran portar el seu propi menjar i beguda o bé adquirir un tiquet de 6 euros que inclou entrepà de botifarra, la brasa i beguda. La recaptació es destinarà a l'entitat Llavaneres contra el Càncer. El sopar començarà a les 9 del vespre i després continuarà la festa amb música. La iniciativa forma part del calendari de festes de barri impulsat aquest any al municipi amb trobades previstes fins al mes de juny en diferents zones de Llavaneres.
0: Molt bé, i ja es poden demanar les beques de menjador escolar a Tordera pel curs que ve. Marc Tresserres. De seguida connectem amb en Marc Tresserres i us expliquem que Calella inspira el concurs de pintura ràpida dedicat a Francesc Oliver i Fredera. Sergi.
4: Els carrers, la façana marítima, el parc del Mau o qualsevol racó de Calella podran convertir-se en un taller improvisat amb cavallets i pinzells per als artistes que s'apuntin al concurs de pintura ràpida Francesc Oliver i Fredera, que aquest mes de juny arribarà a la tercera edició, coincidint amb la festa major de Sant Quirze i Santa Julita. Està obert a majors d'edat i la participació és gratuïta. La convocatòria planteja una temàtica lliure però vinculada a Calella, al seu entorn natural o l'espai urbà. Es dona llibertat per utilitzar qualsevol tècnica i també el suport, amb l'únic requisit que tingui la base de color blanc. El concurs es desenvoluparà el dissabte 13 de juny i arrencarà amb el segellat dels suports per part de l'organització. A partir d'aquí, cada participant escollirà des d'on pintar i tindrà un màxim de 6 hores per completar i presentar l'obra. Hi ha dues categories, la general i d'autor local, reservada a artistes empadronats a Calella. Cadascuna compta amb 3 premis econòmics de 450 euros per als primers classificats. El veredicte del jurat serà públic el divendres 26 de juny, quan s'inauguri l'exposició amb totes les obres participants a la sala de l'Ajuntament Vell. Es podrà visitar fins al 12 de juliol. El concurs, de fet, vol continuar projectant Calella a través de l'art i recordar Francesc Oliver Fredera, considerat una figura clau de la pintura calellenca del segle XX, format a la primera escola de dibuix de la ciutat i vinculat durant dècades a la vida cultural local, el pintor va retratar com pocs la llum de la platja, els pescadors i els paisatges del Parc del Mau, però també va explorar disciplines com la ceràmica, l'escriptura o el cinema amateur. L'any passat, coincidint amb el centenari del seu naixement, Calella va celebrar l'any Oliver per reivindicar la seva trajectòria.
0: I Pirates i Premianencs han engegat una iniciativa participativa perquè la ciutadania esculli per primera vegada el nom del vaixell de l'Omar i la Llumara, coincidint amb el 30è aniversari de la Festa Major. Martí.
1: Així és, la proposta va néixer en una assemblea de l'entitat a inicis de curs, quan la comissió es va adonar que, malgrat que la majoria de vaixells tenen nom propi, el de la Festa Major de Premià encara no n'havia tingut mai. Amb aquesta iniciativa, Pirates i Premianencs vol reforçar encara més el relat i la història de la celebració, tal com explica la seva presidenta Maria Muñoz. L'escoltarem més tard. El procés serà obert i participatiu a través del compte d'Instagram de Pirates i Premianencs, on els premianencs i premianenques ja poden fer arribar les seves propostes. Després d'una primera selecció feta per la comissió, els noms finalistes s'enfrontaran en diferents votacions a través d'stories fins a escollir el guanyador definitiu. La iniciativa forma part de les propostes impulsades enguany per commemorar els 30 anys de la Festa Major.
0: I en esports, Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de Rally Slot amb més de 50 pilots, Melina.
2: Doncs sí, aquesta setmana la seu del Club Slot Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de Rally Slot, una iniciativa que va néixer en el municipi i que s'ha consolidat com un referent pels aficionats. En aquesta edició la competició ha crescut fins a comptar amb la participació de 6 clubs procedents de Salt, Girona, Arbúcies, Riells i Viabrià, Campdevànol i Palafolls. Pel que fa a la prova, consisteix en un total de 5 trams. 3 d'ells s'han ubicat a l'interior del local i 2 a l'exterior. Segons ha explicat Sergi Pinet, membre de l'entitat, els pilots han de demostrar la seva habilitat en categories que van des de prototips fins a vehicles més moderns, com els que es veuen al Mundial de Rallis actual. Pinet ha destacat la feina feta per recuperar aquesta competició i ha dit que pel que fa al funcionament tècnic ha subratllat el realisme de la prova, malgrat el tamany dels vehicles, que són a escala 1.32.
6: Realment funciona com qualsevol altra competició de Rally Slot, vale? El que passa que en aquest cas doncs, només fem una cursa de les 6 que es fan durant tot el campionat. No deixa de ser passar al rally real d'escala 1.1, que tots veiem a la tele a Dazón, es tracta de passar-lo a escala 1.32 en aquest cas, i la normativa ve a ser la mateixa. Tenim un reglament esportiu, tenim un reglament per categories. En aquest cas treballem amb 5 categories diferents, de R1, R2, R3, R4, i després estan els RGTs. Llavors són 5 categories i cada categoria té el seu reglament.
2: Les inscripcions ja superen els 50 pilots que competiran principalment durant les nits de dijous i divendres. De fet, encara estan obertes aquestes inscripcions. El club de Palafolls, que també competirà, es presenta amb bones expectatives, comptant amb figures destacades com la Paula, qui és subcampiona de dames, o en David Chaparro, qui és un pilot amb gran trajectòria històrica. Els resultats de Palafolls puntuaran per la classificació general del campionat, que finalitzarà el pròxim mes de novembre.
0: I el calellenc Vladimir Mayorov, campió de Catalunya absolut amb 12 anys, Sergi.
4: Vladimir Mayorov ha tornat a fer història al campionat de Catalunya absolut disputat a Balaguer després de convertir-se en el campió més jove de la competició absoluta i per partida doble, tant en l'individual com en la prova de dobles, fent parella amb Martí Palacs del tenis taula Cassà. El palista calellenc de només 12 anys i 9 mesos va completar un torneig gairebé impecable, cedint molt poc joc i mostrant una solidesa amb boc habitual en un jugador de la seva edat. A la final va enfrontar-se al veterà vilanoví de 40 anys i excampió estatal Marc Duran, un dels grans referents del tenis taula català. Va imposar-se per 3 jocs a 0, 11-7, 11-8 i 11-8. Completaven el podi Norbert Tauler del club tenis taula L'Hospitalet i Joan Massip del club tenis taula Borges. El segon cop d'or va arribar en dobles, fent parella amb Martí Palacs i tancant així un cap de setmana rodó amb 2 títols absoluts. El doble títol català no és flor d'estiu, tot el contrari, confirma una trajectòria meteòrica que el situa com la gran promesa del tenis taula també a nivell internacional. I és que fa pocs dies Vladimir Mayorov aconseguia la medalla de bronze en el seu debut en competició internacional com a jugador absolut. Va ser a Portugal i en la prova de dobles amb el català Albert Vilardell al Club Natació Mataró. En aquella cita la parella catalana va superar diverses rondes fins a arribar a semifinals, on només van poder ser frenats pels experimentats portuguesos Apolònia i Freitas. Abans ja havia deixat empremta el tenis taula europeu amb el títol de campió d'Europa sub-13 i una altra medalla de bronze.
0: Molt bé, doncs arribats a aquest punt de l'informatiu tenim alguns problemes tècnics, però anem a repassar la previsió del temps. Per aquest dimecres, per aquesta tarda, tornarem a tenir un temps estable i assolellat a tota la comarca amb alguns núvols alts poc importants. No s'esperen precipitacions, vent lleugerament moderat, de força 3 a 4, de component sud-oest. Mar en estat de majerol, alts amb àrees de maró. Les temperatures màximes pujaran i oscilaran entre els 28 i els 32 graus. I de cara a demà dijous es mantindrà un dia més el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, amb vents fluixos de component est, mar en estat de marejol i les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 16 als 20 graus, mentre que les màximes baixaran per efecte del vent de llevant i oscilaran entre els 27 i els 31 graus. Això pel que fa a la situació del temps i la tònica seguirà semblant durant els pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa de 3 minuts i a la tornada, més enllà de resoldre aquests problemes tècnics, avui doncs tindrem diverses seccions, entre elles avui toca parlar de llibres amb la Mara Arenaza. També toca parlar amb la Marta Martí, perquè és el mes de la salut de la dona, i com sempre farem el repàs a les xarxes socials aquí a l'Ona Maresme. Només 3 minuts, no marxeu, fins ara.

0: Som-hi, tornem en directe a l'Ona Maresme, a punt d'arribar a 3:45 de la tarda i moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Javi des de Malgrat. Bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com anem?
0: Molt bé, tu què tal? Com va aquest dimecres?
1: Bé, encarant-lo amb alegria i enfeinat, com bé dius tu. Estem sempre a tope aquí des de Malgrat, cobrint notícies i entrevistes. I bé, ara ens toca el torn, doncs, de les xarxes socials, com bé dius. Si vols, fem un repàs al que passa aquí al Maresme, Gemma.
0: Som-hi, sí, exacte.
1: Pues vinga, no marxem gaire lluny perquè el ple de Pineda de Mar ha donat llum verda a una ampliació de la zona verda d'aparcament amb la incorporació de nous carrers i la reconversió d'algunes zones estacionals en permanents. La mesura respon a la demanda veïnal i a la necessitat d'adaptar-se a les noves dinàmiques urbanes, especialment en zones amb creixement recent. Les noves zones verdes són a Poblenou, a tocar del terme amb Calella, amb unes 70 noves places. També es crearà una nova zona verda d'aparcament de 52 noves places al carrer Pere Casal de Liga, a l'entorn del nou supermercat Aldi. També hi haurà remodelacions d'aparcament a Camp Pelai i entorn de la Sala Llorenç, on alguns carrers veuran com les places estacionals passen a ser per tot l'any.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a la comarca. En clau internacional, què destaquem?
1: Doncs mira, marxem a Escòcia perquè el Parlament ha aprovat aquest dimarts una iniciativa per sol·licitar al govern britànic que els transfereixi els poders per un segon referèndum d'independència. La iniciativa, impulsada pel govern, ha tirat endavant amb 72 vots a favor i 55 en contra gràcies al suport conjunt del Partit Nacional Escocès i els Verds Escocesos, que formen una majoria favorable a la independència al Parlament. La votació s'ha fet en una de les primeres sessions del nou Parlament, sorgit de les eleccions del 7 de maig, en què el primer ministre escocès, l'independentista John Swinney, va revalidar el seu mandat amb la promesa de celebrar un nou referèndum. De fet, la cambra té la majoria independentista més nombrosa fins ara, 73 diputats entre el Partit Nacional Escocès i els Verds, dels 129 que hi ha a l'hemicicle d'Edimburg. Fins ara, Keir Starmer, ha dit que no s'imagina una altra consulta mentre ell sigui el primer ministre britànic, de manera que aquesta iniciativa del govern escocès, Gemma, doncs té pocs números d'anar més enllà d'una declaració d'intencions.
0: Molt bé, i el tema curiós del dia?
1: Doncs bé, parlem ara d'un cotxe, concretament del Luce, el primer Ferrari totalment elèctric, que ha provocat, alerta, la caiguda de les accions de la marca italiana en un 8% i ha evidenciat una gran controvèrsia entre els fans de la marca. Es tracta d'un cotxe familiar de 5 places i ha estat dissenyat amb l'ajut de Johnny Ive, creador de l'iPhone 5 d'Apple. Aquest canvi estètic del risc ha provocat, doncs bé, fortes divisions, no?, entre els seguidors de la marca. Per uns és un cotxe genial, fantàstic, però per la majoria és un veritable nyap, un desastre. Luce costarà, de fet, uns 550.000 euros, o sigui que tampoc és baratet, i està previst que les primeres entregues, entre els que s'ho puguin permetre, clar, doncs siguin abans de finals d'any.
0: De fet, l'he buscat per internet, aquest cotxe que ens has explicat, i a veure, jo el trobo molt maco. Sí, un cotxe de mig milió d'euros és bonic, no?
1: A mi és que no m'agrada. No associo la marca Ferrari amb aquest tipus de cotxe, sincerament. Però,
0: o sigui, ja, per clar, mi, no és com Tesla.
1: Clar, o sigui, per mi Ferrari implica, primer, que el motor soni. És a dir, que la gent s'hi fixi quan passa pel carrer. I després, no m'imagino Ferrari com una marca familiar. És a dir, Ferrari està amb gent de pasta i gent que li agrada córrer i gent que s'ho pot permetre. O sigui, no m'imagino un cotxe eco-friendly, family, per Ferrari. No encaixa amb la marca. O sigui, no. Per altra marca potser sí, però per Ferrari a mi no ho veig.
0: I si te'l regalessin, l'acceptaries?
1: Obvi, l'acceptaria i el revendria, si podria, segurament. Ah. Perquè jo amb el meu Opel del 2013 sóc superfeliç. El meu cotxe de segona mà, jo, mentre vagi tirant, que jo sóc feliç. Jo, mentre que el cotxe em porti, jo no m'hi fixo gaire en les marques ni en cotxes cars, no. Jo sóc pragmàtic.
0: Perfecte, molt bé. Doncs va, anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant?
1: Doncs bé, avui encarem doncs, el que us deia abans del Ferrari, a veure què penseu vosaltres. La pregunta és, us encaixa la marca Ferrari amb cotxes elèctrics i familiars? Amb un sí o un no. Una pregunta directa, senzilla, i que espero que l'audiència sigui coherent i no s'equivoqui.
0: Clar, jo crec que potser ara no ens encaixa, però d'aquí uns anys, quan tot estigui ja doncs, més normalitzat, no? Perquè no hi ha tants cotxes, no hi ha tantes marques de cotxes elèctrics.
1: Ja, però jo és que jo crec que hi ha coses que són inamovibles d'una marca. És a dir, és com la Coca-Cola, no? O sigui, tots la veiem i sabem què és i sabem quin gust té. És a dir, si al cap de 10 anys ens canvien el sabor, ja deixaria de ser Coca-Cola, no? És una mica ja el mateix. Jo crec que en Ferrari jo crec que patina amb aquest aspecte, jo crec.
0: Bé, veurem no, què passa d'aquí un temps, si acaben venent molts cotxes o pocs. Ja ens n'assabentarem. Fins ara,
1: Javi,
0: gràcies.
1: Que vagi bé.

0: se suma a la campanya comarcal Un passeig pel Maresme contra l'edatisme. Parlem avui amb l'Àngels Izard per conèixer quines activitats es duran a terme aquesta tarda a Canet.
1: Moment ara d'endinsar-nos aquesta proposta Canet per l'edatisme. La cita és a les 6 de la tarda a la sala centro del TMC a Canet de Mar. L'edatisme, l'eix invisible a Canet de Mar. Una tarda intensa i variada de propostes on la festa, la taula rodona que hi haurà, la música i el teatre i també un berenar fantàstic seran protagonistes.
2: Per parlar-ne tenim amb nosaltres a l'Àngels Izard. Ella és regidora de Benestar Social, de Gent Gran, també de Recursos Humans i de Seguretat Ciutadana. Benvinguda, Àngels.
3: Hola, bon dia.
2: Què tal, com estem?
3: Bé, molt bé. Un calor, ja.
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com apret això. I tot i la calor, nosaltres seguim fent propostes i activitats.
3: I tant, aquí que ja saps que ara comencem, bueno, sempre tot l'any, però ara comencem, ja no acabem, fins la Fira Modernista i més.
2: Fantàstic.
3: Continuem, sí.
2: Doncs escolta, Àngels, si et sembla, comencem parlant d'aquesta proposta, Canet per l'edatisme, perquè ho dèiem abans.
3: A punt de fer un Canet per contra l'edatisme.
2: Ens falta, doncs, en el cartell, aquest detall.
3: Sí, el vam canviar després perquè donava així com una mica de confusió. Canet contra l'edatisme.
2: D'acord, Canet contra l'edatisme és la proposta que arriba aquesta tarda organitzada per l'àrea de serveis socials. Sí. Com serà aquesta tarda d'avui i com ho heu treballat tot plegat?
3: Bueno, hem intentat doncs fusionar diverses coses perquè la gent se senti còmoda, no? I transmeta a la ciutadania de Canet doncs aquesta... explicar una mica què és l'edatisme, perquè és una paraula que la diem, que és molt nova, és molt recent, perquè abans no se'n parlava, però que està, i em sembla que ha sigut sempre, no? El que passa que no, potser no li fèiem el cas que li estem fent ara amb les campanyes que ha sortit tant de la Diputació, del Consell Comarcal i que arriba a tots els pobles, no? I doncs a l'àrea de serveis socials vam pensar, dic, doncs com ho podem fer, no? Dic, per què no fem un dia o una festa a la tarda pues, dedicat a aquest tema, a l'edatisme, no? Doncs hi haurà doncs, una taula rodona, vindrà l'entitat Guspira, que també parla molt d'edatisme i aquestes coses, que portarà la taula rodona, la tertúlia, un sketch teatral portat per al centre, ja veurem a veure com ens deleiten, eh? I llavors també doncs, hi haurà una mica pica-pica i un berenar, diguéssim, i música amb els Hem Tornat, que ja també fa referència, tanquem així el cicle, doncs que unes persones que havien cantat ara tornen a cantar, vull dir que l'edat no és un límit per res.
2: Per res, i a més ells ho han demostrat moltíssim, i a més també des del centre trobem doncs, persones també que ja tenen certa edat i que estan plenament actives i que a més doncs, ens faran gaudir d'una tarda intensa. Algunes persones s'han preguntat, a veure, hem d'agafar una entrada abans, ens hem d'inscriure...
3: No, la gent, a veure, que ho llegeixin tot, perquè abans posa entrada gratuïta...
2: Lliure i gratuïta.
3: Lliure i gratuïta, pot vindre tothom, i de totes les edats. El centre té la capacitat que té, eh? Vull dir que, home, no, si l'omplim, seria magnífic, no? No ho sé. Que vingui tothom que vulgui, vull dir, és obert a tothom, no fa falta que ni invitació ni res.
2: Doncs que quedi clar, però això també ens agrada que la gent ens pregunti perquè vol dir que s'interessen pel que es fa al poble.
3: Sí, perquè m'ha arribat, diu, és que, clar, des de serveis socials, com a regidora, vam dir, us convidem, per exemple, a les associacions de gent gran, que són les que estan més actives i tot, i que els hi correspon, i també els hi he fet arribar a moltes entitats, no? I llavors, ah, que és una invitació, dic, no, és perquè ho sapigueu, és d'una publicitat, i llavors també hem penjat cartells, a la web també s'ha penjat, i bueno.
2: Doncs que quedi clar que tothom hi pot anar, a més de qualsevol edat, i a més aquesta taula rodona que es plantejarà per obrir una mica l'acte d'avui, l'edatisme, l'eix invisible, imagino doncs que ens portarà diferents reflexions al voltant d'aquesta temàtica.
3: Correcte, sí. Des de l'entitat Guspira faran diferents preguntes a les tres, diguéssim, ponents que hi haurà a la taula i aniran parlant de diferents reflexions i els seus punts de vista sobre l'edatisme. Hem intentat que hi hagi una persona així de cada estil, de la seva, una que sigui professora, psicòloga i altres referents, i cadascú tindrà la seva visió que té de l'edatisme, no? I que ens pugui arribar a nosaltres com a públic el que és i el que representa per a la societat, perquè jo crec que és, ens inclou a tots.
2: Totalment.
3: Ens inclou a tots.
2: De fet, les participants seran la Magda Bes, la Montse Esterlic i la Dolors Jiménez, que ens acompanyaran en aquesta taula rodona, veus d'experiència.
3: La Magda Bes, haig de dir que ha tingut problemes personals i vindrà una altra persona a substituir-la. Ha sigut d'última hora, però bueno, interessant igualment.
2: De ben segur, eh? Perquè són molt potents les dones que tenim al nostre poble. Després, com bé deies, aquest sketch teatral i l'actuació musical. Aquesta és una de les propostes, Àngels, que trobem i que serà aquesta tarda de dimecres a la sala centro del TMC, d'aquí poquet, eh? Ja podrem gaudir. Però sí que és cert que abans ens ho deies. Sembla que cada vegada hi ha més empenta per poder tractar una qüestió tan important com és l'edatisme des de Diputació, des de Consell Comarcal. De fet, potser el que ens toca més a prop és aquesta qüestió del Consell Comarcal, que any rere any ja hem format part de les seves propostes i tornarem aquest any.
3: Sí. Com a Ajuntament vam començar amb la Diputació, que va difondre uns vídeos i també va fer unes taules de diàleg. Nosaltres ho vam penjar en el web, vam fer difusió. I llavors vam dir, per què no fan alguna cosa al Maresme? El Consell Comarcal doncs va dir, doncs va, afegim-se, i es van fer dues presentacions a Premià i a Calella, que tenim aquí el flyer aquest, que és la Dominga, és una persona gran que amb una mica d'ironia i una mica d'humor doncs ens explica una mica què és a l'edatisme, no? Va anar a la il·lustradora, que és una noia que ho va explicar molt bé, i doncs d'això, doncs, al Maresme, doncs, ens hem afegit molts municipis explicant una mica què és. I vam pensar, doncs, per tancar tot, doncs, fem a Canet alguna cosa, i que no acabarà aquí, que potser més endavant li hem fent coses, xerrades, s'han fet, ja com dius tu, vindrà Mossos després a explicar-ho, intentem abarcar tots els hàbits possibles, no?
2: Uh-huh. És una proposta, per tant, interessant també des d'una altra lectura, no? Perquè potser presentar-ho, com bé deies, amb aquest tríptic que ara portaves aquí, Àngels, amb aquests prejudicis, no em pesen els meus anys, em pesen els teus prejudicis, trobo.
3: Correcte.
2: Que és un eslògan.
3: És l'eslògan aquest, que com diguéssim de la campanya.
2: Està molt ben trobat i a més doncs podrem veure diferents imatges, vinyetes que s'han dissenyat molt bé, com ara ens explicaves, i que ens presenten doncs l'edatisme des d'una altra lectura, potser també.
3: Correcte,
2: interessant.
3: Correcte, perquè molts ens hem trobat, o que anem, per exemple, amb els pares, que anem al metge i el metge pues, es dirigeix a tu, en vez del malalt, no? I sí que tingui alguna patologia, no? Però dirigeix també ell, també, no? Són coses, són hàbits que ho tenim, però jo crec que els hem de canviar una mica, no? Perquè hi ha persones... Mira, l'altre dia, el dilluns, amb l'alcalde i el regidor d'Esports, vam anar al pavelló i l'esplai, bueno, juntament amb l'àrea d'Esports i Serveis Socials, doncs hem organitzat el Newcom. Newcom és com el vòlei, però amb gent, doncs, a partir de 60 anys. Fantàstic.
2: Hem pogut veure els vídeos a les xarxes i un ritme que hi ha.
3: Saps el ritme que porten i el bé que estan? Vull dir que s'ho van passar, intentarem que l'any que ve fer-ho, continuar-ho fent-ho, perquè s'ho passen, bueno, un grup de 40 persones o 40 i pico, de 10 a 11 i de 11 a 12, amb una entrenadora general, la Mary, i bueno, s'ho va passar. I com aquestes altres propostes, surten a caminar a Canet, jo t'haig de dir que són molt reivindicatius, la gent gran aquí a Canet.
2: Totalment.
3: Perquè concerts de música, sortides, sortides culturals, vull dir, passejades, tot el que vulguis i més.
2: De fet, abans ho deies, l'edatisme i l'edat moltes vegades doncs, són creences que ens frenen quan no hauríem de fer.
3: Però també haig de dir que no solament també perjudica la gent gran, també els joves, jo crec.
2: Totalment.
3: Perquè en el món laboral, si t'hi fixes, l'altre dia fèiem com una reflexió, no tens prou experiència. Un noi, per exemple, de 24 anys que va buscar la primera feina, li diuen, és que no tens experiència. També això és una forma d'edatisme, que no solament implica la gent gran, jo crec que implica a tothom. Per això et dic que és a nivell de societat, que hem d'una mica de canviar les maneres de dir, les maneres de fer, perquè estem canviant com a societat, també.
2: De fet, és molt interessant el que dius, Àngels, perquè moltes vegades s'ha com associat a gent,
3: gran,
2: i de fet els treballs que es duen a terme en la majoria de poblacions s'enfoquen en aquesta gent més gran, però potser és interessant plantejar-ho de cara a propers anys, enfocar l'edatisme en altres edats, en altres facetes de la vida, no?
3: Jo crec que és en el món laboral, en el món sanitari, a tots els mons i a totes les edats, també. Sí que implica més l'edatisme a les persones grans, perquè cognitivament a vegades hi ha persones doncs, que han perdut la salut o han perdut, tenen altres patologies i els hem d'ajudar, no? Perquè tenen una malaltia. Però per altres circumstàncies la gent està la mar de bé, surten a viatjar, surten a fer moltes coses, i això és un valor que ens han de donar, la feina que han fet durant la història, que tenen, les coses que ens poden explicar, l'experiència, que vull dir que això ens ha d'arribar. Jo crec que ha d'haver-hi una fusió intergeneracional.
2: Totalment, d'acord.
3: Que ja es fa aquí, algunes residències van als joves, els de l'institut, a explicar a la gent gran explica les seves experiències, vull dir que tot això ho podem englobar dins l'edatisme.
2: Una de les propostes, com bé deies, parlant de passejades, doncs és la que cada mes de juny aproximadament doncs, es fa, i Canet també s'hi suma, no?
3: Sí, ja fa 3 o 4 anys que fem, que és la passejada contra, això és una altra cosa, és contra els maltractaments a la gent gran. Aquest any serà el dia 12, que és un divendres, sortirem de Comediants, hem d'acabar de veure la ruta i com sempre acabarem amb fruita allà i farem un ball o zumba, el que sigui, no? Ja mirarem encara, com acabi aquesta festa d'avui ens hi posarem amb l'altra. I llavors, per acabar de rematar, tenim la segona festa de la gent gran comarcal, que aquest any la fem a Canet. Que ja m'estan dient que no comencem, les associacions ja m'estan dient que no. Dic, tranquils, que ens hi posarem i...

0: D'aquesta tarda, recordeu, sí, aquest canet de mar contra l'edatisme, eh? És important recalcar aquest canvi que hi ha hagut, sí, en el nom del cartell. I a més, com deies, entrada lliure, gratuïta, no cal reservar res, agafa lloc, això sí.
1: Exacte.
0: I per totes les edats, que és el
1: per
0: més important.
1: Les edats.
0: Àngels Isard, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.

0: Molt bé, seguim en directe. És moment de fer un viatge al passat i al tal dia com avui amb en Martí Capçada des de Sant Vicenç de Montalt. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Com estàs?
0: Millor. Avui estem millor. Què tal? Com ho escoltes tu, això?
1: Bé, jo et veig prou flamenca.
0: Millor que ahir, no?
1: Sí, et veig la veu una mica, clar, és que tinc molt escoltada, una mica ronca, però bueno, és normal, tu, tots necessitem el nostre procés. Ja que estiguis aquí a peu del canó, ja diu molt, així que a millorar-se.
0: I tu què tal? Gràcies. I tu què, les cervicals, que les sents tocades, eh?
1: Sí, ui, jo també he passat un pont de nassos que m'he pinçat un nervi i he estat amb vèrtics, marejos i mal de cap, però bueno, ara vinc del fisio i també anem tirant milles, així que...
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Ens anem recuperant tots.
0: Molt bé, va, doncs ens posem manos a l'obra, no? A veure, és l'aniversari d'algun famós avui o no?
1: Doncs, Gemma, avui no. O sigui, bueno, segurament d'algun sí, però d'algun que haguem ressaltat nosaltres des del programa, no. Però, bueno, aprofitem tot i així per felicitar totes aquelles persones que ens estiguin escoltant o coneguts o famosos que ens passin per alt, que facin anys un 27 de maig. Així
0: molt
1: que
0: bé.
1: Els felicitem i a veure demà si fa els anys algú més, anava a dir més important, però no és el terme correcte.
0: Bé, algú doncs que tingui una rellevància pública, no? Podríem dir.
1: Exacte, ben corregit.
0: Molt bé, a veure, i és el dia internacional, mundial, d'algun tema en concret?
1: Tampoc, no, t'imagines? No, això sí. Mira, el primer ens va molt bé a tu i a mi, precisament, perquè és el Dia Mundial de la Medicina d'Urgències. Així que, bueno, toquem fusta i a veure si ens acompanya i ens fa recuperar una mica d'això que hem comentat. Però, a més d'aquest Dia Internacional, també tenim el Dia Internacional del Pilot Agrícola i també es commemora el Dia Internacional de l'Orgull Friki.
0: Ah, molt bé, em veus que bé, que curiós, el dia mundial, no, de l'orgull friki, o sigui,
1: sí.
0: Si ets friki, avui és el dia per no, per
1: dir
0: a tothom
1: orgull.
0: I per estar content i per celebrar-ho.
1: Tu ets molt friki Martí. D'alguna cosa, Gemma, o no?
0: Friki i tant, de l'astrologia.
1: Ah, és veritat, home,
0: soc
1: clar.
0: Soc una friqui de l'astrologia, jo.
1: És que jo crec que tothom és friqui d'alguna cosa, eh? O sigui,
0: tu?
1: Sempre... Sí, molt, jo sóc molt friqui de tot això dels videojocs, també em va donar pels còmics, ara no tant, poder, però tot aquest món del còmic, del manga, del Japó, bueno, a mi m'encanta. No sé, tots crec que... Bueno, inclús no sé si es pot considerar friqui de l'esport o del futbol, del bàsquet. Bueno, tots tenim les nostres... les nostres coses, sí.
0: Totalment. Bueno. Molt bé, doncs va, som-hi. Explica'ns què ha passat el dia com avui, però en aquest cas de l'any 2016.
1: Doncs mira, el 2016, un 27 de maig, Barack Obama, l'expresident dels Estats Units, va visitar la ciutat d'Hiroshima, convertint-se en el primer president nord-americà en fer-ho després del bombardeig atòmic que va dur a terme al seu país l'any 1945. Durant la visita, Obama va participar en una cerimònia al Parc Memorial de la Pau i va fer una crida mundial a favor del desarmament nuclear, sense demanar explícitament perdó pels atacs atòmics de la Segona Guerra Mundial. També es va reunir amb supervivents de la bomba atòmica, coneguts com a Hibakusha, que en japonès significa persones bombardejades.
0: Això, doncs, passava un dia com avui, del 2016, però el 2006, què hem de recordar?
1: El 2006 hem de recordar que s'estrenava l'àlbum Stadium Arcadium del grup Red Hot Chili Peppers. Va ser el primer àlbum del grup que va debutar directament al número 1 del Billboard 200 als Estats Units. L'àlbum va guanyar el Grammy al millor àlbum de rock l'any 2007. I és un disc doble amb 28 cançons dividit en dues parts, la de Júpiter i Mar

0: i la de Júpiter, perdoneu, i la de Mars. I us preguntareu, per què dues? Doncs bàsicament perquè representen...
1: Per què?
0: Molt bé, merci. Això el Manel també m'ho feia abans. Em responia les preguntes retòriques.
1: Doncs mira,
0: Gemma, t'ho soluciono. Perquè representen energies diferents. I és que Júpiter simbolitza un costat més lluminós, melòdic i optimista, i Mars, en canvi, té un to més fosc, experimental i agressiu. I és que el senzill més famós de l'àlbum és Dani California. La cançó parla d'un jove rebel dels Estats Units que viu una vida intensa marcada per drogues, pobresa, fugides, amor i violència. Dani és una mena de símbol de la cara fosca del somni americà. El tema barreja una miqueta de glamour, carretera, rock i tragèdia. Curiosament, Dani no apareix només en aquesta cançó, ja que és un personatge recurrent en altres temes del grup, com per exemple Californication, By the Way i Scar Tissue.
1: Molt interessant això que has explicat del disc dividit en dues parts, aquest disc doble amb 28 cançons, amb aquestes dues parts, Júpiter i Mars. M'ha agradat molt perquè en astrologia, ara treuré la meva vena friki, has dit, Júpiter simbolitza un costat més lluminós, melòdic i optimista. De fet, es considera Júpiter el planeta de l'abundància i de l'expansió. Que quan Júpiter està sobre nostre, no? Quan els planetes es van movent, és com que ens regala coses, no? Les coses ens surten millor. I Mart, per contra, és com acció i també que les coses... Si trobes algú i ara mateix hi ha el trànsit de Mart, és possible que et discuteixis amb alguna persona.
0: Carai!
1: Mart... Ara, quin planeta? Ostres, doncs ara mateix no ho sé.
0: Bueno, esperem...
1: Quin trànsit hi ha.
0: Esperem que Júpiter, doncs, per això que ens expliques.
1: No, crec que estem vivint un trànsit amb Mart, eh?
0: Ah, crec que carai. Hi...
1: Sí. Per tant, no sé si t'has discutit amb algú aquests dies.
0: No m'he... I tu, Gemma? T'has però... discutit amb algú?
1: Lo estrany seria que no? Que no m'hagués discutit.
0: No, però com a mínim, si és perquè estem a sobre de Mart, doncs mira, ja hi ha justificació.
1: Ara mateix et diré com estan els trànsits. Mira, perquè tinc una aplicació al telèfon que m'ho diu, però vaja, no sabria explicar-ho ara mateix. No, és complicat, perquè a més està en anglès i ara doncs no tinc temps de...
0: Bueno, la gent que no ho discuteixi, així, independentment de què tinguem amunt, que no discuteixi. Mira, Gemma, ara en Sergi ens diu pel grup de WhatsApp que el dia de l'orgull friki és el 25 de maig.
1: Pues hem de fer bueno. Li hem de fer la bronca amb Marc Tresserres, que és ella que no ens ho diguin Sergi a nosaltres, que li diguin a Marc.
0: Bueno, mira, avui doble felicitació per als friquis, m'incloc jo
1: en ells. I què tal? Red Hot Chili Peppers t'agraden o què?
0: No sóc gaire d'aquesta música. Reconec i els valoro molt, perquè sé que, bueno, que són un dels grups més professionals que hi ha i la meva plena admiració cap a ells. Però és veritat que no és el meu gust. No sé si tenim en Sergi per aquí o si a tu mateixa Gemma t'agraden, però
2: sí que estem,
0: però jo no.
2: Sí.
1: Doncs Sergi, què et sembla aquest grup?
2: Molt bé, molt xulo, molt xulo. Jo destaco sobretot a Flea, que és el baixista de la banda, perquè toca amb una tècnica que es diu slap, que és picar el baix, que és super reconeguda. Són boníssims, la veritat.
1: Molt bé, jo vaig anar a veure un tribut d'ells l'any passat.
0: Ah? A on? Per aquí Sant Vicent?
1: A Badalona.
0: Ah, molt bé, carai.
1: Sí. Què anaves a dir?
0: Sí, no, anava a preguntar, la cançó de Sweet Child on Mine és de Red Hot Chili Peppers?
2: Guns N' Roses.
0: Ah, vale, bueno, pues molt bé. Va, doncs res, a otra
2: el
0: cosa.
2: Al pal, eh?
0: No, perquè
1: Martí,
0: no anava a dir, mira, aquesta sí cosa, que m'agrada.
1: Hi ha una cosa que es diu Google.
0: Sí, bueno, però com hem d'omplir temps, doncs he pensat, doncs mira, ho pregunto al nostre expert Sergi Ferrer, tot i que bueno, no sé si s'ha de ser molt expert per saber això.
1: Molt bé. No, jo no t'hauria de saber dir, eh?
0: O sigui, bueno, però que... tu ens has dit això de Júpiter i Mart, aquí cadascú.
1: Ah, clar. Molt bé, doncs va, amb la música de Red Hot Chili Peppers, nosaltres arribem a I-57. Martí i Sergi, gràcies.
0: Molt bé, guapos, que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Estem pendents d'aquesta reunió entre els sindicats i educació, una reunió per intentar desencallar aquest conflicte. Ahir es van apostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment salarial lineal. Tot plegat avui que desenes de milers de docents han sortit al carrer en una nova jornada de vaga. Allà hi ha la nostra companya de TV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
2: Bona tarda. Els sindicats tenien previst reunir-se a 3:45 de la tarda i a hores d'ara encara continuen fent temps perquè comenci la reunió amb la consellera. Després de la tarda d'ahir, diuen, estan més a prop d'arribar a un acord i és que Educació va plantejar per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals, que ha servit per acostar posicions, però que els sindicats continuen considerant insuficient i volen que sigui almenys de 60 euros. Això és el que principalment demanen avui, juntament amb ampliar plantilles a uns 6.400 professionals nous, lluny de les 1.800 places que va aprovar ahir el Consell Executiu. Recordem també que la reunió coincideix tot just amb la vaga general convocada avui a tot Catalunya i que aquest matí ha tallat els carrers de Barcelona i avui continua encara tallada l'AP fins que acabi aquesta reunió. Aquí a la conselleria estarem pendents de com avança.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Andrea, ja ho sentíem. Estarem pendents, la nostra companya és allà per anar-nos donant l'actualitat. I més qüestions. El jutge demana informació de la campanya del PSC de les passades eleccions al Parlament el 2024. La interlocutòria a què ha tingut accés al diari Ara, el jutge Pedra sol·licita, entre d'altres, documentació íntegra que el PSC va presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes relativa a la campanya publicitària de les últimes eleccions del 12 de maig de 2024. Reclama, per exemple, estats comptables, contractes, factures o despeses, així com propaganda. Més qüestions. Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona a les eleccions municipals de l'any vinent. La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar la candidatura. Calvo fa un pas després que fa uns dies el president del grup de Junts a Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser cap de llista als comicis de l'any vinent, al mes de maig. I Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros a la protecció de la xarxa elèctrica en entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment d'aquestes línies elèctriques.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: Molt bé, doncs quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, el que fem ara és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma, bona tarda a tothom. Doncs avui us porto cap a Cabrils per destacar la inauguració del nou centre provisional del Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya. Poca conya, eh? Era el 27 de maig del 1993 quan el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, que llavors era Francesc Xavier Marimon, inaugurava aquestes instal·lacions a la nostra comarca. Recordem-ho, instal·lacions provisionals, perquè segons argumentava el mateix conseller, la idea era traslladar en un futur l'edifici als terrenys de Bellaterra situats al costat de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, tal com estava previst. El conseller va reconèixer que les pressions efectuades des del sector lleter havien apressat la inauguració del laboratori, tot i que ho va desvincular totalment de qualsevol estratègia amb finalitat electoralista. Francesc Xavier Marimon va afegir que el laboratori interprofessional lleter havia de servir per llimar espros entre productors, industrials i la mateixa administració i va manifestar que la solució que s'havia adoptat d'instal·lar el centre a Cabrils era la més racional, disponible i també econòmica per la Generalitat. A l'acte d'inauguració d'aquella jornada van assistir, a més del conseller, representants dels ramaders i dels industrials i també el president de l'Associació Lletera Interprofessional de Catalunya, que era Josep Antoni Sallés, que va assegurar que en aquell moment no era important tant l'emplaçament del centre, sinó la seva posada en funcionament, ja que feia anys que reclamaven un laboratori com aquell. Les obres del nou centre es van fer en menys d'un mes i el pressupost que hi va invertir la Generalitat era de 150 milions de pessetes, Gemma.
4: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies. Fins ara.
5: A tu, fins ara.

0: I aquests dies se celebren diferents activitats en motiu del Dia de la Salut de la Dona. Ens fixem ara, per exemple, en les propostes a Palafolls per aquest motiu. Tot teu, Jordi.
1: Seguint amb el programa, volem marcar diferents activitats que tot just l'àrea d'igualtat, l'Ajuntament de Palafolls, ha presentat aquests últims dies. Parlem del mes de la salut de la dona, una programació que comença tot just aquest pròxim dijous, 28 de maig, i que avui volem tractar amb una de les persones que coneix de la Baja tot el programa d'actes. És la Marta Martí. Marta, molt bona tarda, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Gràcies avui per ser amb nosaltres. Com deia, m'heu presentat aquest mes de la salut i la dona des de la Regidoria d'Igualtat una proposta que engloba molt, però així de forma general. Explica'ns una miqueta quina és la intenció d'aquest mes de la salut de la dona i què preteneu amb aquest cicle de xerrades, activitats, propostes.
2: Pues principalment pretenem crear espais, no, d'unió, sobretot entre dones, però sabem que segurament el major públic que ens vindrà seran dones, però realment està oberta a tot el públic, no? Tractem coses que sí que afecten molt més potser a les dones, però al final qualsevol persona té una dona a prop, casat, casada, no, un fill, una filla, el que sigui, que pot venir i es pot interessar per aquestes temàtiques. Per tant, el que pretenem és crear espais segurs, sobretot, de reflexió i d'aprenentatge en diferents temàtiques, en diferents coses, no? Perquè pues això, sobretot també entre dones, i així, de poder expressar, no? Moltes vegades ens passa que les dones històricament se'ns han donat molts pocs espais de comunió, no? De poder estar juntes i tractar temes que ens afecten, i llavors pues, el que pretenem és crear aquests petits espais, aquestes petites bombolles on poder reflexionar, on poder aprendre, on poder compartir, però com et deia, està obert a qualsevol persona. Per tant, convidem a homes, nois, infants, no? Potser no seria, però a que vinguin, a que també aprenguin, a que escoltin, no? Crec que és superimportant que socialment entenguem moltes coses, perquè és això, no? En el nostre dia a dia compartim constantment espais amb dones, noies, nenes, i és superimportant saber què els hi passa també, què ens passa i com abordar-ho.
1: Per tant, Marta, aquest seria el primer missatge, és a dir, és un cicle de xerrades que es diu Més de la salut de la dona, però no per això va dedicat només a dones.
2: No, és clar que no, és que al final, no, la salut de les dones ens afecta a tots i a totes com a societat. Per tant, convidem absolutament a tothom que vingui a aprendre i a reflexionar i a participar.
1: Mm-hmm. Amb aquesta premissa, el que dèiem, un cicle, una programació que comença tot just aquest pròxim dijous, 28 de maig. Quina és la primera activitat?
2: Doncs la primera activitat que fem, que ens sembla superxula i superinteressant, i de fet creiem que és un tema així, no?, que es tracta molt, molt poc i que és superimportant, és sobre la menopàusia. I es tracta de, el títol ja ho diu, no? Menopausa trencant tabús o alguna cosa així, ara no me'l sé.
1: Menopausa en femení trencant tabús, exacte.
2: I perquè pensem que la menopausa és un tabú encara avui dia, no? De fet, te'n parlen així a pinzellades de tant en tant, no? O sigui, tothom sap que hi ha uns fogots, que hi ha, bueno, i que és com algo super terrible i ho tenim com molt demonitzat, ara ens surt la paraula.
1: Molt mitificat, no? Poder, perquè ara jo m'estava posant en la mateixa situació, eh? Sempre que es parla de la menopausa es parla d'una cosa com molt dolenta.
2: Exacte.
1: Però sempre des de l'experiència de l'altre, cadascú entén que la dona en aquest cas ho viu des de la seva pròpia vivència, no?
2: Exacte, i pensem per tant que és super interessant com crear aquest espai per això, no? Pel que et deia abans, per poder compartir, per poder reflexionar, per poder posar sobre la taula diferents experiències, diferents mètodes de passar aquest procés, de com s'hi arriba, quines sensacions es tenen, bueno, i és el que et deia, no? Crear aquest espai entre dones, sobretot, per poder compartir aquesta experiència que creiem que moltes vegades és això, no? Ho vivim com des de la intimitat, que també és un, com t'ho diria, però no? Aquesta cosa que de cop t'has fet gran, ja t'has envellit, ja no serveixes, ja per la societat et quedes arraconada, no? Jo crec que es viu molt des d'aquesta perspectiva i per tant ho vivim molt des de, no, des de la intimitat, des de a casa, tancades, i ostres, potser no hauria de ser així.
1: La xerrada anirà a càrrec de la Marta Garcia, de Salut Sexual. Entenc que és una empresa, que d'alguna manera gestiona aquest tipus de xerrades. Una sessió que es farà al Casal de la Dona a partir de quina hora?
2: A partir de les 6:30 aquest dijous.
1: Mm-hmm. S'oferirà un espai còmode, com dèiem, per poder parlar d'aquesta proposta. Crec que és una activitat gratuïta, però sí que necessiteu d'una inscripció prèvia, Marta.
2: Sí, bueno, per tenir una mica de control, al final aquestes inscripcions és per saber una mica, ostres, vale, doncs tindrem 25, en tindrem 30 o serem 10. I sí que es necessita aquesta inscripció prèvia, que es pot fer en el mateix casal de la dona, o simplement amb un enllaç, que hi ha alguns cartells penjats pel poble que es pot escanejar un QR, o si no, parlant segur que per l'Instagram de l'Ajuntament o així, podem fer arribar l'enllaç de manera molt fàcil. Jo crec que fins i tot el web de l'Ajuntament està publicat, que és un Google Forms super senzillet de completar, i res, és per això tenir una mica de control de l'assistència.
1: Però aquesta bueno, és la primera, serà la primera proposta, però que va lligada, per exemple, a una exposició que obrirà portes al MIT a partir del 10 de juny, si no m'equivoco.
2: Bueno, l'exposició en si obrirà portes a partir del 2. A partir del 2 ja tindrem aquesta exposició, que estarà exposada durant tot el mes de
1: 2 de juny, és a dir, la setmana que ve, eh?
2: Exacte, comença, i tothom la podrà anar a veure, estarà oberta al públic, i el 10 de juny, com bé comentaves, el que farem sí que és un taller vinculat a aquesta exposició, no?, que segueix tractant una mica, com dèiem, la salut de la dona, ja que ens parla sobre la pressió estètica, que encara avui dia vivim molt fort les dones, en més consideració que potser els homes, que també la viuen, però encara es veu reflexada molt més en les dones.
1: Una exposició que porta per títol Habitar el meu cos, a càrrec de l'artista visual i comunicadora Yolanda Domínguez, que, com dèiem, es podrà visitar al MIT, al Música i Dansa.
2: Exacte.
1: Doncs aquests dies, en horari d'obertura de la mateixa sala, la planta baixa del MIT del Música i Dansa, i aquest taller participatiu conduït per la Candela, per Candela Cooperativa, que, si no recordo malament, no és la primera vegada que treballa amb l'Ajuntament i amb vosaltres.
2: Exacte, sí, ja he treballat alguna altra vegada fent alguns altres tallers i així. Llavors estem molt contents que també faci, no?, porti aquest taller sobre Habitar el meu cos, perquè parlarem això, ja t'ho dic, sobre una mica les pressions estètiques que ens afecten a les dones en major mesura, i res, i com bé parlàvem abans de la menopausa, doncs veure també com aquesta pressió estètica ens afecta des de que som infants, no?, fins que ens anem fent grans, i fins i tot en la bellesa, i com, no?, i com el cos de la dona es pot identificar per moltes altres coses, segurament, que no pas només per si ens veiem joves, sense arrugues, sense tal, no?, també veiem com les xarxes socials actualment afecten...
1: No ajuden gaire, en aquest sentit.
2: Exactament, no? Tot això que ens sumen a sobre, i pensem, per tant, que serà superinteressant. I com t'he dit, és una exposició que tracta aquest tema des de que som infants fins que som persones grans. Per tant, el taller també està obert a tot el rang d'edat. No és un taller que estiguem limitant a un tipus d'edat, a un tipus, no?, de moment vital, sinó pensem que és un taller que podrà aprofitar tothom, podrà gaudir tothom, i com et deia abans, molt dirigit a les dones, perquè avui dia encara som les que ho patim més, però també els homes, també els nois, també els nens, no?, tant perquè entenguin les pressions que vivim les dones, com perquè potser ells també vegin una mica, i potser se sentiran fins i tot reflectits en algunes coses, perquè és cert que actualment els nois també comencen a rebre una pressió estètica molt forta.
1: Un taller que, com dèiem, 10 de juny a partir de les 5 de la tarda, que també necessita d'inscripció prèvia, que és gratuït. Les inscripcions ja són obertes, Marta,
2: sí,
1: per aquest taller?
2: Exacte, estan fetes en el mateix formulari que aquest, no?, d'aquest dijous. Hi ha els dos tallers i poden clicar, si volen venir a un, si volen venir als dos. Vull dir, és el mateix formulari, ho hem fet molt senzill per això, perquè sigui molt fàcil fer aquesta inscripció prèvia per tenir una mica de control.
1: I, doncs això, amb aquestes tres activitats culminaríem aquest cicle de salut i dona, que d'alguna manera el que pretén és el que tu ens explicaves, Marta, tractar d'una forma segura, en un espai segur, en un espai de col·loqui, en un espai de tu a tu, doncs aquest tipus de propostes. Tot i això, des de l'àrea d'igualtat es treballa, òbviament, 365 dies a l'any, no fa falta que sigui aquesta data que es commemora, aquest mes de la salut i la dona, per treballar en aquests aspectes, òbviament teniu feina a fer tots els dies de l'any, Marta.
2: Sí, de fet, bueno, t'avanço així cosetes, però segurament més endavant, en altres mesos, i intentarem anar posant-hi sempre coses, que és això, que ens agrada que no estiguin com vinculades sempre a un dia concret, al de la salut de la dona, el 25 de novembre, el 8 de març, sinó que durant tot l'any hi puguin haver coses, i puguin haver tallers, perquè puguem anar creant aquests espais d'aprenentatge, reflexió i de compartir. Vull dir que al final crec que són els espais, creiem des de l'àrea, que són els espais que més ajuden, que més no creen comunitat i que més ens ajuden a no viure certs aspectes en solitat, no? Des de l'intimitat, des de no ho puc dir, des de, ostres, això no cal que m'ho callo, això no puc estar passant, no? I creiem que és el contrari, que quan més en parlem, més ens veiem reflectides entre altres, i així més comunitat es crea i més fàcil són fer totes les transicions vitals.
1: Però per això, Marta, també és necessari crear un espai segur, i per això, i us felicitem en aquest aspecte, fa falta crear el que tu deies, comunitat, un lloc on es pot parlar de tot sempre amb respecte,
2: sempre,
1: però amb entesa també, amb algú que et pugui dir, doncs mira, jo ho he passat així, això no vol dir que tingui la fórmula màgica de com passar certes etapes o certs problemes, però com a mínim tens un referent, tens algú on agafar-te i un lloc on parlar, com dèiem, de forma segura i sense sentir-te menyspreat, intimidat o d'alguna manera amb por a parlar, no? Que això també s'ha d'aconseguir en molts aspectes, eh? Penso també amb el moviment LGTBIQ+, altres aspectes que poder fa falta més espais com aquests, no?
2: Sí, sí, totalment, vull dir, una de les premisses, no?, principals de qualsevol tipus d'espai o qualsevol activitat que puguem plantejar des de l'àrea sempre estaran aquestes, eh? El respecte principalment i la comunitat, i no sentir-te jutjat, no sentir-te menyspreat, simplement que puguis anar allà i compartir, no? I moltes vegades potser fins i tot hi pot anar gent que no tingui ganes de dir res, però és el que dèiem, no? Només d'escoltar l'altre, ostres, és que a mi això també em passa, uau, doncs aquesta persona m'ha passat així, uau, i l'altre ho ha fet així, no? Per poder tenir aquesta una mica d'esponja, no? Fins i tot, i persones, ara em torno a referir al de la menopausa, persones que potser encara ho veiem com algo molt llunyà a nosaltres, però sentir-ne parlar, que puguem parlar amb naturalitat, que
1: ajuda.
2: Ja és... Exacte, no? Creiem que això és com lo bàsic i que a partir d'aquí, ostres, pues és això, no? Faríem més comunitat, més socialment, seria molt més fàcil.
1: A partir d'aquest 28 de maig comencen les activitats en motiu del mes de la salut de la dona, propostes que avui hem volgut repassar amb una de les seves organitzadores, la Marta Martí. Marta, gràcies avui per ser amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I aquests dies encarem la Setmana Sense Fum parlant d'una de les principals causes del càncer de pulmó, el tabaquisme. En parlem dels seus efectes amb la infermera i referent en tabaquisme de l'àrea bàsica de salut Malgrat Palafolls, la Begoña López.
3: Bé, Malgrat celebra la Setmana de la Salut i a partir de dimecres es faran activitats en aquest sentit, tant a Malgrat com a Palafolls. Una d'aquestes activitats, de fet, o les activitats anirien relacionades també amb el tabaquisme, i avui parlem d'aquesta addicció amb Begoña López, que és infermera especialista en atenció familiar i comunitària i referent en tabaquisme de l'àrea bàsica de salut de Malgrat Palafolls. Bona tarda, Begoña.
4: Hola, bona tarda.
3: Bé, en primer lloc, quines activitats es faran des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva en el marc de la Setmana de la Salut?
4: Doncs mira, aquí a l'àrea bàsica de Malgrat Palafolls, que és la que ens compet, farem en principi dues activitats. Vale? Compteu que estem amb la Setmana Sense Fum i coincidirem el dimecres, proper dimecres dia 27, al matí farem activitat a Malgrat, a la tarda la farem a Palafolls i així podem englobar tota la població. Totes dues activitats estan obertes a la població d'ambdues poblacions, valga la redundància, vale? Amb la qual la gent pot venir tranquil·lament dintre d'aquest horari, pot venir, no cal inscripció. El dimecres 27 al dematí, de les 9:30 fins a les 14:30, posarem una taula informativa a l'entrada del CAP de Malgrat, on hi haurà informació sobre l'hàbit tabàquic, tant actiu com passiu. Hi haurà companyes que també dominen molt el tema i que tracten també el tabaquisme habitualment. Tindrem per poder resoldre dubtes, per donar informació en relació amb el tabaquisme, amb l'ajuda per deixar de fumar, i també amb el tabaquisme passiu, que també moltes vegades ens el deixem una miqueta de banda. I a la tarda, aquí al CAP de Palafolls, a Palafolls no al CAP, sinó a la biblioteca de Palafolls, a la biblioteca Enric Miralles, tenim una sala reservada que des de les 6 de la tarda fins a 7:45, fins a les 19:30, farem una xerrada que porta per títol "M'estic plantejant deixar de fumar, per on començo?". I amb aquesta xerrada, bàsicament, el que farem serà donar una sèrie de tips, de consells, per la gent que s'està plantejant deixar de fumar, o que potser no s'ho ha plantejat perquè pensa que és molt difícil o que li costaria molt, doncs una mica per els primers passos que hauria de donar, no llançar-se a la piscina, sinó per on pot començar per canviar aquest hàbit, per trencar una mica la rutina i per ajudar-lo a donar el pas definitiu, que seria el deixar de fumar.
3: Dit això, tenim casos detectats, el nombre de casos de tabaquisme detectats al Maresme, per part, teniu dades des de la corporació?
4: La incidència és molt similar a la de tota Catalunya. Estem parlant actualment de les últimes estadístiques, que són del 24-25, estàvem amb un 20-25% de tabaquisme en població major de 15 anys, tabaquisme diari, consum diari dels diferents tipus de tabac, o sigui, no ens limitem al tabac empaquetat convencional, sinó que aquí s'enclouen cigarretes electròniques, s'inclou el tabac de l'IA, s'inclouen altres sistemes, i tindríem una incidència tota Catalunya, i nosaltres estem més o menys similars, sobre el 20-25%.
3: Val. A quin sector de la població està perjudicant més el tabaquisme? Sorprèn també que aquestes dades es contemplin a partir de majors de 15 anys.
4: Bueno, es contemplen a partir de majors de 15 anys les dades d'estadístiques globals, però és cert que també es fan cada 4 anys, aproximadament 2-4 anys es fan els estudis més a les escoles, el que passa és que són més limitades aquestes dades, però també es fan enquestes de salut cada cop més implicant l'adolescència i els infants, precisament. En aquest cas, el que es mira més, sobretot quan es fan actius d'enquestes, són ja no només els nanos que comencen, tenim en compte que el tabaquisme està de mitjana començant mitjana, que no vol dir que la gent no comenci abans, però tenim una mitjana dels 14-15 anys, per això es contemplen a partir d'aquestes dates, perquè és quan s'estableix una mica el consum diari. Al principi sabem tots que fem una miqueta d'experimentació quan es comença a contactar amb el tabac, però també es miren dades de tabaquisme passiu i de l'exposició al fum del tabac als domicilis, i afortunadament cada cop això va disminuint, vale? Però encara tenim uns nivells d'un 4-7% de nanos petits exposats als domicilis.
3: Uh-huh. Per què cada vegada hi ha més addictes al tabaquisme entre els joves?
4: Bé, amb els joves és veritat que ara el tabac convencional potser s'està deixant una miqueta de banda, però tenim totes les noves formes de tabac. A la indústria tabaquera, i això és un dels plantejaments, o seria el lema, de fet, penseu que estem parlant de la Setmana Sense Fum, la Setmana Sense Fum té un lema que és Alina la Vida, però el Dia Mundial Sense Tabac, que l'organitza l'OMS des de l'any 1987, aquest any el seu lema precisament és desemmascarem-los, les tàctiques de la indústria amb els productes de tabac i la nicotina. A què es refereixen? Doncs en aquest any van més englobats precisament amb això, amb el consum del jovent, i com la indústria cada cop se les busca i se les empesca per continuar captant gent. Sabem que el tabac és un gran negoci, que dona molts diners tant a les tabaqueres com arrel d'impostos, i la gent cada cop és més conscient del dany que fa el tabac, cada cop vol deixar de fumar abans, perquè jo em trobo a consultar. Abans teníem una mitja de la gent que ens demandava deixar de fumar, doncs potser estàvem en partir dels 50, 60 anys. Ara ens trobem fins i tot gent amb 20, 22, 24 anys que tot just porten 5, 10 anys com a molt fumant, i ja ens estan fent demanda per ajudar a deixar de fumar. Però és veritat que cada cop més tenim els nous sistemes, tenim els atractius aquests de la indústria, com poden ser els tabacs sense combustió, com poden ser les cigarretes electròniques, aquests que porten sabors que realment no tenen gust de tabac, sinó que el que capten és precisament amb aquestes substàncies, i això és el que està generant aquesta addicció. El problema de tots aquests productes és que no són innocus i que, a més, són la porta d'entrada a segurament un tabaquisme, un tabac convencional a posterior.
3: Estàs parlant d'aquests aparells que són com cilindres, no?, que la gent xucla i després els bufa i que tenen gust a diferents sabors, no? Parlem d'aquests, no?, també?
4: Correcte. Entraríem amb això, entraríem...
3: Això és molt popular, sí.
4: Sí, cada cop més. Ara també s'estan posant de moda perquè no són, en teoria, tan aparents, però s'estan posant de moda també les bossetes de nicotina que es posen dintre de la geniva i que realment és nicotina absorbida directament per la mucosa. Estan els aparells aquests, tant els de cigarretes electròniques com els que no porten combustió, el qual es pensen que és una falsa confiança de que això no fa tant de mal. Parlem de les pipes d'aigua, les catximbes, que també són perjudicials, i tot això són modes ara, o són maneres de captar amb sabors més atractius i amb sistemes com més visuals i més de consum més social, poder, que encara no està suficientment regulat, però això és porta d'entrada amb un tabaquisme posterior.
3: Bé, sabem tots que el tabac té conseqüències negatives, com pot ser el càncer de pulmó, que és la principal, però m'agradaria fer que ens facis un incís, Begoña, de lo que has mencionat al principi, que és el tabaquisme passiu, és a dir, aquelles persones que no fumem o que no volem fumar i que, tot i així, doncs estem envoltats de gent que fuma o d'ambients on hi ha fumadors, i que això també ens pot afectar. És a dir, la pregunta seria: com podem evitar això? Com podem protegir-nos d'aquest tabac? I la segona pregunta seria: quins efectes té com a fumador passiu, per dir-ho així, a la salut de les persones, encara que no siguem directament fumadors?
4: Exacte. Mira, la manera d'evitar-ho, evidentment, és estar en llocs exempts de fum. Això, clar, estem parlant d'un món ideal, vale? No ens podem ficar en una bombolleta, però sí que és cert que tot espai tancat on se consumeixi tabac, combustió, tot i que no s'estigui fumant davant nostre, i això és molt important, sobretot un missatge molt important de cara als pares, tiets, avis, germans, a més familiars de la canalla petita, que moltes vegades te diuen, bueno, fumo el cotxe però quan no hi va quan no hi van els nens, o fumem a casa, fumem però no davant dels nens. Aquest fum es queda dintre, s'impregna, és a dir, tenim el tabac de segona mà seria el que reben directament si estiguessin fumant al davant d'ells, el que estan aspirant del que exhala el fumador, però és veritat que els components del tabac i el component del fum del tabac s'enganxen a les cortines, s'enganxen al sofà, s'enganxen als teixits, i especialment la canalla petita, que tenen més sensibilitat, que respiren molt més ràpid que nosaltres, amb la qual fan moltes més inhalacions al final del dia que nosaltres, totes aquestes substàncies les reben igualment, encara que no hagin fumat davant d'ells. El fet de fumo a la cuina amb l'extractor posat o amb la finestra oberta, tot això no és garantia. L'única manera de prevenir realment seria fumar a l'exterior, literalment a l'exterior, amb portes, finestres tancades, i de fet a l'hora d'entrar canviar la roba, rentar les mans, és a dir, posar-se una roba diferent o una bata per sobre i deixar-la fora perquè no porti aquestes impregnacions de cara a dintre. A nivell global, doncs, evidentment, marcar distància.
3: Val. L'efecte és el mateix? És a dir, la persona que no fuma i que tot i així està envoltada d'aquest fum o rep aquest fum per part, no sé, d'algú que estigui a prop fumant, al costat, l'efecte a la salut d'aquella persona és el mateix que directament del fumador?
4: Malauradament sí, i de vegades pot arribar, en algun cas és pitjor. I pensa que hi ha substàncies que quan el fumador les exhala i les inhalem nosaltres, són substàncies que són fins i tot, o del mateix fum que va cremant de la cigarreta, tenim diferents substàncies que són més o menys tòxiques, aleshores moltes vegades les que s'exhalen, que les inhalem igualment, són fins i tot alguna partícula que és més petita, amb la qual penetra més fàcilment als nostres pulmons, al nostre organisme, amb la qual la seva toxicitat és major. Els efectes, sí, realment, una persona que no ha fumat mai però que ha conviscut amb una persona fumadora té molts números també de poder fer un càncer de pulmó, de poder fer un infart, però també de poder fer qualsevol de les altres malalties que venen vinculades amb el consum de tabac sense haver fumat mai.
3: Val.
4: Amb el cas dels petits, també el que veiem moltes vegades són una sèrie de malalties més prevalents, com poden ser doncs, les bronquiolitis, les otitis, amb el cas de les embarassades, si fumen, pensem també en el nadó, pensem, som un matxacons aquí que les ja estan, sobretot que deixin de fumar, ja no només per elles, sinó per el nadó que porten a dintre, el fetus que porten a dintre, perquè hi ha més risc de morts espontanis, hi ha més risc de morts prematures, hi ha més risc de que aquest nadó surti amb baix pes. Tot això són moltes coses que de vegades no hi pensem, que són molt més properes que un possible càncer de pulmó, un possible infart, i que les tenim amb el dia a dia.
3: Doncs Begoña López, infermera especialista en atenció familiar i comunitari, també referent en tabaquisme de l'àrea bàsica de salut Malgrat Palafolls, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la tarda.
4: Moltes gràcies a vosaltres.

0: d'arribar a 4:45 de la tarda, moment del repàs de la pregunta del dia. Javier, què estàvem preguntant avui?
1: Doncs avui us preguntem si us encaixa la marca Ferrari amb cotxes elèctrics i familiars. I Gemma, doncs la resposta ha sigut tajante, com diríem, no? En castellà, ha sigut no, amb el 100% dels vots no encaixa. Ferrari amb cotxes elèctrics i familiars, doncs es veu que no li va bé a la marca.
0: No acaba d'agradar, aquesta proposta de... No, bé, proposta no, perquè ja és una realitat, eh?
1: Correcte.
0: Aquest cotxe.
1: Correcte, amb aquest cotxe Luce, que val uns, recordem, uns 550.000 euros, per tant, us podeu... amb aquests diners us podeu comprar dos cases, però bé, si algú li interessa comprar-se aquest cotxe elèctric i familiar amb el segellet de Ferrari, doncs ho pot fer.
0: Tenim algú per aquí a l'Ona Maresma que vulgui parlar sobre Ferrari?
2: Estem.
0: Mira, Sergi, què et sembla? Tu has dit abans que si un cotxe no fa brum-brum, que no és un cotxe, no? O un Ferrari.
2: Correcte.
0: Ha de fer aquest soroll.
2: Un Ferrari sempre ha de fer aquest soroll, però ja que parlo de família, recordo que hi ha un Lamborghini, que és, entre cometes, familiar, que és més gros, no? Però per mi, si un cotxe com aquest no fa brum-brum, doncs no és un cotxe, exacte.
0: Clar, totalment, no? Aquest cotxe i concretament aquesta marca que està vinculada amb la velocitat, la potència,
2: Ferrari, McLaren, exacte, sí, Toyota, Supra, Mazda RX-7, sí, em posaria a dir marques que el motor és espectacular, però sí, Ferrari és
0: molt bé. Doncs aquesta és la pregunta del dia que podeu trobar a les nostres xarxes socials. Javi, Sergi, gràcies a tots dos. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Fins ara. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I una setmana més arriba a la secció de llibres amb la Mar Arenaza. Aquesta setmana viatgem fins a la Grècia clàssica per parlar d'una de les grans obres de la història de la literatura universal, l'Odissea d'Homer. Endavant, Sergi.
3: Bé, doncs tornem a parlar de llibres una setmana més amb la meva companya d'aventures literàries, la Mar Arenaza. Què tal, Mar?
4: Molt bé. Molt
3: avui
4: bé.
3: Parlem...
4: Molt animada.
3: Bueno, avui, aixequem-nos tots de la cadira perquè parlem d'un llibre poder, un dels llibres més importants en vers de tota la història, no? Parlem de quin parlem, Mar? Digue'm, te deixo dir-ho tu, vinga.
4: Sí, parlem de l'Odissea.
3: Molt bé.
4: Sí.
3: Però veig que has portat dos llibres referents,
4: sí.
3: No?
4: Sí.
3: Doncs quan vulguis,
4: sí.
3: Comença.
4: Són... dues edicions de l'Odissea, que com podeu imaginar n'hi ha 3.000 en 4 milions d'idiomes diferents, uh-huh. I és un llibre, jo crec que referent almenys al món occidental, no? I és com un llibre fundacional. Tcha-tcha!
3: Sí. Deixem-ho així. Com Hamlet, com Romeo i Julieta, com tots aquests.
4: Sí, sí,
3: exacte.
4: Sí, sí, sí.
3: Una salutació a Shakespeare, des d'aquí.
4: Salutació. Llavors, porto dues edicions que ha fet una editorial d'aquí de Barcelona, molt enrotllada i molt especial, que és Blacky Books, i porto una edició que és el que seria l'Odissea alliberada, mm-hmm. Val? En el sentit de que hi ha el text... de l'Odissea, tal qual, i amb una versió està traduïda a partir de l'anglès, per això, mm-hmm. Val? I llavors doncs, també hi ha altres narracions, altres escrits d'autors coneguts, com la Margaret Atwood o la Irene Vallejo, la de L'infinito en un junco, on donen, doncs, fan apunt sobre l'Odissea, que són obres que ja estaven escrites, no? Uh-huh. Margaret Atwood parla, doncs, com, no, de Penélope, no?, de la dona d'Ulisses, tota la resistència que ella està fent allà a casa seu i així. I és això, hi ha diferents aportacions d'autors contemporanis sobre aquest text antic.
3: Per la gent que, de moment, bueno, entenc que l'Odissea és un llibre superconegut, hiperconegut, però per
4: sí.
3: La gent que no hi estigui massa al tanto, parlem de El viatge d'Ulisses per tornar
4: a casa seva,
3: a Ítaca, després de la guerra de Troia, que llavors és el famós, no?, cavall de Troia, aquesta metàfora que s'ha portat avui en dia, etcètera,
4: sí.
3: Etcètera, que si vols després hi entrem una mica.
4: Sí.
3: Referència a aquest llibre, no sé si és el que m'has ensenyat, els dibuixos.
4: Sí.
3: Són espectaculars.
4: Sí, a mi m'ha agradat molt perquè, home, els que ja teniu una edat segur que coneixereu a Carl Purnio, no? Que era un il·lustrador genial que tenia dibuixava el país, el Babel i el país durant molts anys i bueno, sí, vull dir que són dibuixos molt esquemàtics però tremendament expressius, uh-huh. No?
3: Bueno, jo els he dit Stigmans, perquè semblen
4: sí,
3: aquests,
4: de
3: aquests
4: palito,
3: ninons,
4: sí,
3: aquests ninons de pal,
4: sí.
3: Que fa molta gràcia.
4: Però té
3: aquell
4: algo...
3: Stickelpe, no?
4: Sí, exacte, que és el que parlàvem. O sigui, a mi se'm va ocórrer...
3: A veure,
4: un moment. Per què avui parlem de l'Odissea? Val que hi ha la pel·lícula que s'estrenarà...
3: Cuidado amb Nolan, eh? No me'l treguis, que a mi Nolan...
4: Que això ja ho farem,
3: ja
4: acabarem amb aquest tema. Llavors, perquè ahir parlant amb un amic meu, allò de parlar, és que no sóc ningú, no sé què, tal. I, clar, d'on ve el de no sóc ningú? Pues ve del tros, no?, que Ulisses coincideix... amb el senyor Cíclop, no?, que es
3: sí.
4: Diu Polifem, i bueno, diguéssim que tenen les seves divergències, no?
3: Sí.
4: Polifem és molt gran i té molta gana, i Ulisses és molt llest i ha de trobar la manera de sortir d'allà i se n'en surt, no? I ell es presenta a Polifem com jo sóc ningú, el meu nom és ningú. Llavors, doncs, bueno, passen mil coses que no penso fer un spoiler i tal, passen moltes coses i tal. I llavors, doncs, quan venen els altres cíclops a parlar amb Polifem, que dius, ostres, qui t'ha fet això? Però què ha passat aquí? I ell diu, m'ho ha fet ningú. Clar, i tothom allà com molt desconcertat. I llavors aquí hem de buscar, doncs hem d'anar a buscar a ningú. Val, no és el Novamàs de la intel·ligència, el Polifem. Però clar, era tan gran, amb un sol ull, potser tampoc no li calia massa. Però,
3: exacte.
4: En fi, diguéssim que hi ha, i llavors sempre hi ha aquest tema de no sóc ningú, I sempre queda una certa ambivalència, no? Això, exactament.
3: De fet, ara m'ha recordat, si parlem d'Ulisses i el Ciclop, és una mica, podem, estic tirant un triple ara mateix, però com sempre faig, una mica com David contra Goliat, no? Al final, un home més fluix físicament, clar, però sí, més intel·ligent mentalment, que clar, aconsegueix, no?, guanyar.
4: Clar, jo suposo que per això és com una història com molt occidental, una història d'aventures molt occidental, mm-hmm, i per això sempre és molt recurrent. Sempre hi ha 3.000 versions de l'Odissea, sempre hi ha 3.000 pel·lícules, 3.000 sèries, perquè em sembla que parla molt de nosaltres mateixos, no? Sí, que en el sentit que tenim, en realitat tenim recursos bastant limitats, no? Però tot el que és la nostra intel·ligència, no? El coneixement, les nostres aptituds, és el que ens fa, pues, en sortir-nos, sortir de les cavernes. És que si no, no haguéssim... Perquè tampoc no tenim... No som grans depredadors.
3: No, i no sobretot som... l'exemple del cavall de Troia, que és algo portat avui en dia, no? Aquesta metàfora, no? De poder, si ho portes a la vida personal, no? El veure una persona des de fora que et pot semblar una bona persona, i des de dins, no? Que acabi siguent, doncs...
4: T'emportes una sorpresa.
3: T'emportes una sorpresa, com es van emportar també els de Troia.
4: Sí, perquè, en fi, estaven així i tot allò amb un empat bastant tècnic.
3: Recordem que, bueno, no era algo que se li havia recomanat fer a Ulisses, no? Atacar Troia.
4: Clar, vull dir, ell anava allà com un dels 3.000 milions de comandants que hi havia allà, que eren una penya, i el tio se li va ocórrer de dir, escolta'm, i això? Per què no ho fem d'una altra manera, no? Per què no utilitzem la intel·ligència, més que no pas que ens estem aquí donant,
3: exacte,
4: i cap avança. Uh-huh. I llavors, doncs, també és interessant el tema aquest dels déus, no? Hi havia uns déus de l'Olimp que recolzaven a Troia i estaven allà, uh-huh, donant tot el suport, i uns altres que, bueno, més o menys miraven cap a una altra direcció, però d'altres que sí que estaven a favor dels aqueus, no? Llavors, doncs, hi ha com dos nivells de baralla. Uh-huh. I Ulisses, el que li passa, que li costa tant arribar a casa seu, perquè sembla que es fa com tot el Mediterrani, i no li dóna temps d'anar a l'Atlàntic, però si no, també ho hagués fet, pobre, perquè Poseidor i Afrodita estan allà, que els hi ha fet una mala passada, sí, afavorint la caiguda de Troia. Els hi senta fatal i van a per ell, no? I per això s'ho passa bastant malament a l'hora de tornar, però és un tremend llibre d'aventures i t'ho passes molt bé.
3: De fet, ara anem a l'altre llibre, però una altra metàfora que es pot portar avui en dia, que molta gent, o sigui, s'ha fet servir, no, l'expressió de definir un viatge llarg i difícil, o un treball llarg, dient, això és una odissea.
4: És,
3: no?
4: Una,
3: això,
4: odissea,
3: això
4: sí.
3: És complicat de fer, és un viatge llarg, és un viatge amb moltes dificultats. No?
4: Sí, sí. I que s'ha de tenir actitud i valor per anar-ho superant, no? Vull dir que és... Sí, per això dic que és un llibre com molt fundacional i molt important.
3: Que s'ha adaptat molt bé a l'avui en dia.
4: Sí, perquè clar, és que li passa de tot.
3: I
4: ell fa tot el que pot, també. I a sobre responsable amb els seus homes, que sí, sempre intenta perdre els menys possibles. Uh-huh. Que passa el que passa, però ell, d'intentar-ho, ho intenta.
3: Anem a comentar l'altre llibre amb el poquet temps que tenim, sí, a veure si aconseguim...
4: Bueno, és...
3: Aquest importantíssim, el de...
4: Sí, sí.
3: Ah, vale.
4: Sí, són dos exemplars diferents de la mateixa obra.
3: Vale.
4: Un, que és l'Odissea alliberada, en el sentit que hi ha aportacions d'altres autors contemporanis, uh-huh, sobre el text, i l'Odissea tal qual, que és aquesta edició en butxaca, que ha sortit en català aquest any, i que és molt xula també, uh-huh, amb els dibuixets del Calpurnio.
3: Vale.
4: I que és, ja us ho dic, és una traducció de l'anglès, no és del grec clàssic.
3: Home, és que...
4: I és de... Sí, és un autor que és Samuel Butler, i que és precisament per tota la gent que no pot accedir a la traducció literal, que és, com tu ben deies, en vers.
3: I tant, 24
4: en
3: poemes.
4: En vers, i que en Carles Riba, per exemple, l'havia traduït, i bueno, que hi ha, uh-huh, molt bones traduccions al català clàssiques d'autors també importants.
3: Ens queden dos minutets.
4: Val, parlem de Christopher Nolan.
3: Ho sabia. De fet... Parlem d'en Nolan perquè d'aquí poc surt la pel·lícula,
4: sí,
3: L'Odissea, no?
4: Sí.
3: D'en Christopher Nolan. No sé si l'aniràs a veure.
4: No ho sé, jo tampoc, no ho sé. Tinc una sensació ambivalent.
3: Jo tinc un amor-odi amb l'en Nolan que no me l'aguanto. Perquè, per una banda, m'agrada molt Batman, no?
4: Sí, a mi també.
3: La pel·lícula
4: també.
3: Batman, m'encanta. Però llavors fa Gladiator 2, que la vaig anar a veure i... fa pel·lícules com... Bueno, veurem... Fa, o sigui, pel·lícules històriques, no?, en aquest cas. I l'Odissea... Em tiro una mica enrere.
4: A mi em fa una miqueta d'angúnia, també, sí. Però des de la ignorància total, igual...
3: Però ara Inception, molt... Inception és molt bona, per exemple.
4: Ja,
3: eh?
4: O sigui, ja.
3: Vull dir...
4: Bueno, mai quedes indiferent amb Nolan.
3: Però
4: no?
3: Aquesta representació de llibres a pel·lícules,
4: sí.
3: En aquest sentit, històriques, creus
4: sí.
3: Que estan ben aconseguides moltes vegades o sempre costa?
4: Depèn de partir d'on ho faci. Si ho fas des del mateix espectacle per l'espectacle, en plan Hollywood total, doncs pues mira, és un entreteniment i el text és el de menys. I en canvi d'altres que són molt respectuosos amb el sentit del text. Llavors, clar, és que depèn de cada cas.
3: De fet, recordem que moltes pel·lícules que han sigut guanyadores d'Oscars, doncs han sortit de llibres,
4: sí.
3: No? Els guions, moltes històries de Tarantino, per exemple, han sortit de textos
4: sí.
3: de guionistes, no? O sigui que punt a favor pels llibres,
4: sí.
3: Jo crec, no?
4: O sí, sigui que... sí, sí, clar, és un material, a més, que tu pots aprofitar per... Clar, clar, per filmar, això sí. Però bé, bueno, estarem a expectativa de Nolan.
3: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies avui per parlar-nos de l'Odissea i ens veiem la setmana que ve amb més llibres.
4: Gràcies.

0: últims minuts de l'Ona Maresme d'aquest dimecres i ara doncs farem un concurs i li deixo, deixo aquest espai a les mans d'en Martí Capçada. Martí, endavant, a veure com es presenta aquest concurs, si és difícil.
1: Doncs sí, Gemma, i és que la setmana passada, per aquells oients que ens haguessin escoltat, vam fer el primer concurs anomenat Quin és el municipi del Maresme que més i punts suspensius. Hi va haver una gran competitivitat, de fet hi va haver un lleu pique entre tu i els altres participants, ja que els acusaves de trampes, atenció, eh?
0: No me'n recordo.
1: Sí, sí, sí. I el guanyador va acabar sent el nostre company Marc Tresserres de Tordera, però avui no ens pot acompanyar amb nosaltres. Per tant, veurem qui s'endú aquesta segona edició del concurs.
0: I avui és impossible, que... és impossible fer trampes, eh, Martí?
1: Avui és impossible perquè tinc jo aquí el document en exclusiva que ningú ha pogut consultar les preguntes abans. Així que, bueno, jo confio en el Marc, de que no en va fer, però bueno, això ja...

0: I és que és un gran amant de la música, especialista en convertir qualsevol silenci en un concert improvisat i capaç de reconèixer una cançó amb només dues notes. Així que ve preparat per donar-ho tot al concurs d'avui. Vull un fort aplaudiment pel nostre company Sergi Ferrer des de Calella.
1: Vinga, va, Sergi!
0: Sergi! Com estem, Sergi?
2: Aquí, a punt de contestar aquestes preguntes. Molt nerviós, molt nerviós.
0: Molt bé, així m'agrada. Avui ja veus que anem amb una èpica, de cara al concurs.
2: Sí.
0: Anem a la
2: no
0: segona... Molt bé. Anem a la segona concursant. I és que ve de Palafolls una autèntica totterreny. D'aquelles persones que mai sabem com s'ho fan, però acaben arribant a tot. Professional, resolutiva i capaç de portar mil coses alhora sense perdre el somriure. Diuen que si hi ha alguna cosa que necessita organització, energia i ganes, la Melina ja hi és abans que la truquin, així que rebem també amb un fort aplaudiment a la gran Melina Morilla des de Palafolls.
3: Uau, quina presentació, Martí, m'encanta.
1: Martí, baixa't un punt, que estàs molt alt.
0: Em baixo un punt i m'aplodeixo.
1: Un puntet, però els ànims iguals, però un puntet al so.
0: I em separo del micro, també.
1: Ara.
0: Va,
3: és l'emoció, és l'emoció.
0: Exacte, home, és que això no es fa cada dia. Anem ara a la persona que no pot parar de competir i no és que únicament competeixi, sinó que també arrasa. Arriba des de Premià de Mar la nostra presentadora més competitiva, aquella persona que si veu un joc ja vol guanyar abans d'escoltar les normes. Ràpida, divertida i amb més energia que un matí de cafès dobles. I és que quan la gent m'agafa el micròfon tot pot passar i avui segur que no pensa posar les coses fàcils a ningú. Un aplaudiment també a la nostra última participant, Gemma Palet des de Premià de Mar.
1: Vinga! Molt bé, Martí, m'ha agradat molt, aquesta
0: molt
1: presentació.
0: Bé. Sí, perquè crec, ara ja esteu, segur que esteu amb ganes, Ja,
1: i tant.
0: Més... Clar. Més pique? Mira, ara diu en Sergi que arribarem a 55 amb les presentacions.
1: Martí, bueno, t'ha faltat presentar-te tu, però vaja, no passa res.
0: Bueno, jo ja, Martí Capçada de Sant Vicenç, i ja passem a lo següent.
1: Peso pluma, va, som-hi.
0: Exacte. Vinga, nois, comencem amb la primera pregunta. Atenció. La primera pregunta és... Quin municipi del Maresme, de la nostra comarca, té més població estrangera? La primera opció és Calella, la segona és Mataró i la tercera és Alella. Comencem amb Gemma Palet, des de Premià de Mar.
1: Mataró.
0: Anem amb el nostre company Sergi Ferrer.
2: Jo diré Mataró, també.
0: I anem ara amb la nostra companya Melina Morilla.
3: Em quedaria amb Mataró, també.
0: La resposta correcta, companys i companyes, és... Mataró, correcte! Molt bé, molt bé, molt bé. I he de dir que la segona és Calella, de tot el Maresme. Així que, bueno, així com a dada extra, sumem un punt per cada un i ens anem a la segona pregunta, que és... Quin municipi del Maresme té més habitants per quilòmetre quadrat? Tenim com a primera opció Premià de Mar, com a segona opció Tordera i com a tercera opció Dosrius. Comencem ara en aquest cas per la nostra companya, la Melina Morilla de Palafolls.
3: Doncs no en tinc ni idea, però diria que Premià, els altres són com molt petits, no, els municipis? Espero no haver donat pistes als companys. No em feu cas,
0: Bueno, poder hi ha trampa, qui sap. Et quedes en Premià. Ens anem cap a en Sergi. Sergi Ferrer, què dius?
2: Jo diria Premià, també.
0: També? Un altre Premià? I tu, Gemma, desempates?
1: Jo dic Premià perquè Tordera sé que és molt gran el territori, per tant, no pot haver-hi molta gent concentrada per quilòmetre quadrat, no ho sé, potser aquí estic dient tonteries, però mira, dic Premià.
0: Vale, doncs els tres també coincidiu, aquesta hi ha hagut més incertesa, però la resposta és correcta, nois, així que 2-2, molt bé.
1: Opa.
0: Veig que no hi ha queixa, uns grans experts els tres de moment amb el que és la nostra comarca. Anem a la tercera pregunta, a veure si desempata. I parlem de quin municipi del Maresme té més superfície agrícola?

0: pel·lícula. La primera opció és Cabrera de Mar, la segona és Tordera i la tercera és Sant Pol de Mar. Així que comencem ara amb el Sergi, diria, que no ha començat encara.
1: La més lògica és Tordera, perquè té més terreny, o sigui que diré Tordera.
0: Et quedes amb Tordera, passem sí. a la Gemma Palet.
2: Tordera.
0: I la Melina?
3: Tordera.
0: Doncs també, carai, nois, hòstia, això...
3: Ho tens complicat, Martí, avui.
0: Un èxit, avui. Mira que aquesta sí que l'he vist més fàcil, però pensava que poder us pillaria d'alguna banda. Va, anem a la quarta pregunta. A veure si aquesta us fa dubtar una miqueta més. Anem a quin... És que ara dubtava, anava lent perquè dubtava si ja l'havia dit o no. La de quin municipi té més desnivell? La primera opció és Dosrius, la segona opció és Vilassar de Mar i la tercera opció és Premià de Mar. Comencem amb la Gemma Palet, ara de nou.
2: Dosrius.
0: Dosrius. Ens anem amb la Melina.
3: Dosrius també.
2: Jo...
0: I Sergi Ferrer?
1: Mira, no, jo pensava que com a opció posaries Canet, perquè és un dels municipis que té, o sigui, té bastant desnivell, però sí, també em quedo amb Dosrius.
2: Martí, hem de pujar el nivell, això no pot ser.
0: Bueno, la setmana passada hi va haver molt error, eh?
2: Avui has fet un concurs de micos.
0: De merda.
3: Perquè puguem superar en Marc. Llavors que ho tingui més complicat quan torni.
0: Ai, nois, és que ara amb lo fort que he començat com a presentador i ara m'he embajonat, una mica. Però sí, correcte, molt bé. Així que també, vinga, va, som-hi, un fort aplaudiment.
2: Wow.
0: Que no decaiga. Vinga, va.
2: Molt bé.
0: Anem ara a... Què, ja vols
2: encara parar? hi ha més preguntes?
0: No. Va, fem una última.
2: Va,
0: una
2: vinga, última. Va. Però si no és difícil, pilles, va.
0: No, és que no és gaire difícil, la veritat.
2: A veure, digues.
0: Bueno, no sé, poder té trampa per les opcions que hi ha. Vinga, va, som-hi. Quin municipi és el que té més carrils bici? Comencem amb Sant Pol de Mar, continuem amb Calella... I acabem amb Mataró.
2: Mataró.
0: Ja, és que no, vale, no, és igual. Ja
1: està,
0: no cal, ja
1: està.
0: Ja m'he embajonat, no, ja m'heu fotut el concurs pels aires, o sigui...
1: Calella no té carrils, ho sento.
0: Jo m'he començat avui, superanimat, i amb això... Bueno, què? Els tres Mataró, no?
2: Hem guanyat tots.
1: Sí.
2: Hem guanyat tots, eh?
0: Doncs, nois... Mira, molt bé, sona la campana.
2: Va, Martí, no t'animis, cabal.
0: Final del combat. Avui, el concurs d'avui ha sigut una lliçó que ens emportem de que tenim uns grans professionals treballant aquí el nostre programa. Jo crec que és difícil pillar-vos i, clar, ja la setmana passada vam tirar per coses més rocambolesques, però heu fet un ple, no? Així que, mira, si més no, els oients s'hauran endut aquestes presentacions del concurs. Curs i, bueno, ara hem anat tirant cap avall, però merci per acompanyar-me.
2: No, home, no, a tu. Gràcies sempre a tu, Martí. Nosaltres van d'acabar, han de plegar. Fins ara, va.
0: Molt bé, fins ara.
2: Molt bé, doncs ja ho dèiem, acabem avui amb música i bé, tornem demà amb més Ona Maresme. Adeu, fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents a la reunió entre els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte, una trobada que, per cert, ha començat gairebé una hora més tard. Ahir es van acostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment lineal. Tot plegat avui, quan hi ha hagut aquesta vaga, milers de docents han sortit al carrer. Els docents han decidit aixecar el tall de l'autopista Salt, el Gironès, que han iniciat aquest matí. Unes 1.200 persones han saltat per un voral de l'autopista quan passaven 10 minuts, concretament de les 11 d'A. De moment, altres vies tallades, us dèiem aquesta AP7 a Salt, Torredembarra i Granollers, que de moment s'ha desencallat aquest tall, un tema que segurament té a veure amb aquesta negociació. I la Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a descartar avançar eleccions, recordem que estan previstes per l'any vinent. Hi ha hagut reaccions. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols.
2: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero usted, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
1: I des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma de finançament irregular justificarien un avançament electoral.
3: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller i diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Joan Ignasi Elena, per la presumpta participació en un delicte de prevaricació administrativa relacionat amb contractacions públiques a l'Ajuntament d'Altafulla. La sala veu indicis i també imputa l'ex líder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Darrer punt, Osca serà la seu de la gala dels restaurants de la Guia Michelin d'Espanya 2027, que se celebrarà el proper 24 de novembre al Palau de Congressos de la ciutat aragonesa. D'aquesta manera, Osca pren relleu a Màlaga a la celebració d'aquest esdeveniment anual que reuneix el talent gastronòmic espanyol.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els docents han aixecat cap a les 5 de la tarda tots els talls que mantenien des del matí diferents punts de la P7 i la 2 en el marc d'una nova jornada de vaga per reclamar millores salarials i laborals. Els primers en anunciar la fi de la protesta han estat els que estaven a la P7 al Pas de Sal, el Gironès, i després han seguit els de Torredembarra a la mateixa via i els de Lleida a la 2. Els últims en aixecar els talls han estat els docents que tallaven la P7 a Granollers. El Departament d'Educació xifra en un 28% el seguiment de l'aturada a les aules fins a les 5 de la tarda i els sindicats ho eleven al 60%. El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i ha refermat la seva voluntat de col·laborar amb la justícia. Així ho ha defensat el partit en un comunicat després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC i les eleccions catalanes del 2024. Els socialistes remarquen que la resolució judicial no conté cap afirmació que vinculi la campanya dels comicis del 12M amb els fets investigats. La formació assegura que tota la documentació relativa a la campanya està dipositada a la Sindicatura de Comptes. I la Generalitat obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
2: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'agència tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
1: I l'Iran assegura a través de la televisió estatal que el país ja té l'esborrany del memoràndum d'entesa amb els Estats Units i que estableix el trànsit marítim comercial a través de l'estret d'Hormuz i que aixeca el bloqueig naval. Teheran i Washington fa dies que negocien un acord que l'administració de Trump havia anunciat com a imminent durant el cap de setmana, l'objectiu del qual és posar fi a l'actual crisi econòmica mundial que va desencadenar precisament aquest bloqueig. I Tàrrega torna a apostar per una nova edició de la ruta d'etapes Tapeja per Tàrrega, una iniciativa gastronòmica que busca dinamitzar bars i restaurants locals al mes de juny. A la proposta convida els ciutadans a gaudir de la gastronomia local en un ambient distès i també molt proper.

Repassem els titulars del dia. Desmantellen una plantació amb més de 400 plantes de marihuana al Pla de Grau. L'alcaldessa socialista Sònia Vinyoles ha reconegut a l'entrevista política d'Ona Malgrat que s'ha actuat malament perquè no s'ha escoltat a la pagesia del Pla de Grau i ha defensat la necessitat de mirar de cara al futur. Malgrat disposarà d'un pla estratègic esportiu que comptarà amb una taula de coordinació d'esports.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'una Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui, dimecres 27 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

0: desmantellen una plantació amb més de 400 plantes de marihuana al Pla de Grau. L'alcaldessa Sònia Vinyoles ha reconegut a l'entrevista política d'Ona Malgrat que s'ha actuat malament perquè no s'ha escoltat la pagesia del Pla de Grau i ha defensat la necessitat de mirar de cara al futur. Malgrat disposarà d'un pla estratègic esportiu que comptarà amb una taula de coordinació d'esports. Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Malgrat, han detingut dues persones involucrades en una plantació de marihuana descoberta al camí del Pla, a la zona agrícola del Pla de Grau. L'operació policial es va dur a terme la setmana passada, després que els investigadors detectessin un consum elèctric excessiu en dues naus de la zona. Arran de la investigació, els agents hi van localitzar més de 400 plantes de marihuana cultivades en interiors. Segons informen les fonts policials, les naus estaven equipades amb ventiladors, sistemes d'il·luminació i tot el material necessari per al cultiu de la droga. Els dos arrestats estan acusats de delictes contra la salut pública i també de defraudació de fluid elèctric. Després de declarar davant la policia, van quedar en llibertat.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: L'alcaldessa socialista Sònia Vinyoles ha reconegut a l'entrevista política d'Ona Malgrat que s'ha actuat malament perquè no s'ha escoltat la pagesia del Pla de Grau i ha defensat la necessitat de mirar de cara al futur. Escoltem l'entrevista.
2: Avui és dimecres d'entrevista política i en aquesta ocasió tenim amb nosaltres a Sònia Vinyoles, bé, com a representant del Partit dels Socialistes de Catalunya. Benvinguda.
3: Hola, bones, Laura.
2: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Inevitablement hem de començar parlant d'aquesta revalidació de Sònia Vinyoles com a cap de llista del Partit dels Socialistes. Dissabte l'Assemblea Extraordinària va votar per unanimitat aquesta candidatura.
3: Bueno, va anar bé. Jo, com t'he manifestat alguna vegada, no? Al final, quan entres en una legislatura no fas un projecte només a 4 anys, no? Hi ha molts projectes que són a un altre mandat, llavors, per tant, bueno, pues sí, me feia gràcia presentar-me, així ho vaig fer, i tenir el suport de tota la militància i simpatitzants, doncs és important i és d'agrair.
2: Amb quins objectius torna a presentar aquesta candidatura? Com la va defensar, davant de la militància?
3: Bueno, al final, explicant què és el que el concepte que tenim, el projecte que hi ha com a Partit Socialista, el projecte que teníem al cap a nivell de poble, i el que t'ha dit, no? Pues és aquesta continuïtat i aquest acabar de tirar projectes endavant, que malauradament, com que hem tingut un mandat que ha sigut molt exigent, doncs bueno, pues hi ha hagut moltes coses que han quedat al tinter, no?
2: Quines són aquestes coses? Va, quins projectes creu que no podrà acabar i que necessitaria 4 anys més per poder-los tancar?
3: Bueno, al final l'incendi de la nau i diverses coses que han anat sorgint pel camí, no? Al final bueno, ens trobem que un projecte com el Passeig Marítim, que és una cosa que nosaltres havíem sigut molt punyents en aquest aspecte, no? Pues ens queda damunt de la taula. A nivell d'infraestructures, no? Tenim un munt d'entitats esportives, llavors aquesta pista polivalent s'ha de poder tancar en algun moment i fer-la en condicions i que sigui un pavelló més. Moltes coses, Laura.
2: Per què no s'han pogut dur a terme aquests projectes en aquest mandat?
3: Tant a nivell econòmic com moltes vegades has mirat de tirar algun projecte endavant i et cau la licitació. Ara, per exemple, al carrer. Com es nota que venen eleccions, no? Pues no. Escolta'm, això, hi havia uns tempos marcats, però hi ha hagut licitacions que han caigut, hi ha empreses que potser fan la licitació però llavors no poden començar a executar fins més endavant, i bueno, la sensació i la desconfiança que hi ha en la classe política pues, fa que hi hagin aquests comentaris, no? Esperen que vinguin eleccions per fer totes les obres. No és així. Malauradament, a vegades aquestes coses passen.
2: Diu que ha estat, és un mandat exigent, encara queda un any d'aquest mandat. Mm-hmm. Per què és exigent? Què és el que ha sentit durant aquests 3 anys i una mica més que portem de mandat?
3: Bueno, ha estat dur en molts aspectes, Laura. Jo sempre dic el mateix, jo a lo millor sóc una mica visceral o sentimental o com em vulguis dir, no? I les coses t'afecten. i han passat coses pues, que fan mella, la veritat.
2: Va, per exemple,
3: coi, lo de la nau, quan va passar lo de la nau, ostres, a mi em va pesar molt. Al final és un espai, el meu pare havia sigut regidor, llavors evidentment el meu pare havia estat a serveis municipals, per tant és qui m'explica una mica què és serveis municipals, la gent que hi ha, i aprens a estimar-ho. I quan veus que amb hores tot queda fos, pues, i veus gent que s'havia jubilat passant per allà amb llàgrimes als ulls, doncs és un moment dur.
2: El passeig marítim, si serà un projecte que es podrà fer en els pròxims 4 anys?
3: Sí, jo penso que sí.
2: Sí? Mm. Per què? Per què està tan convençuda i en aquest mandat no l'hem pogut fer?
3: Bueno, tràmits, teníem que presentar el projecte, vull dir, al final no és un projecte prou ambiciós i ens queda el doble de zona com per fer-ho corrents i de pressa.
2: Això vol dir que el passeig marítim apareixerà al programa de campanya del PSC?
3: Jo penso que del PSC i de tots, perquè al final és un deure pendent. Uh-huh. I totes les forces polítiques crec que ho portarem.
2: Què més hi apareixerà en aquest programa?
3: Bueno, al final ens hem de centrar en les necessitats del dia a dia. Uh-huh. Al final parlem d'habitatge, bueno, parlem d'un munt de coses que estan a l'ordre del dia, i al final el municipi, que jo moltes vegades la gent me diu, estàs entestada amb la segona fase del polígon? Sí que ho estic, perquè al final és l'únic lloc que dius generem oportunitats, i al final la gent ha de tenir un lloc on poder viure i un lloc on poder treballar, no? I al final, bueno, pues, sí, per aquí anirem.
2: Diu que ha estat un mandat exigent, l'últim mes precisament doncs, potser ha estat un dels més complicats, no sé si té aquesta sensació. Parlem del pla de grau.
3: Bé, a mi m'ha sap greu perquè jo sempre he dit, soc neta de pagesos, llavors per tant entenc el que ha succeït, ho hem fet malament, no els hem consultat. Un sap molt bé el que vota i per què ho vota. Una de les coses que sempre hem dit és que estem en l'espai agrari de la Baixa Tordera perquè ens el creiem. Tenim, a vegades diuen la primera o la segona horta de Catalunya, llavors per tant és un motiu d'orgull i és part de l'essència que ha de tenir com a municipi. I dic, ho hem fet malament? Sí, ho hem fet malament, perquè vam prendre una decisió sense tenir, bueno, sense seure amb el sector, no? Uh-huh. Però bueno, aquesta decisió es prenia sempre en la línia de treure el risc per les persones, però sense tocar la resta.
2: Uh-huh. Ho han viscut com a crisi? Ha estat una crisi?
3: No, jo penso que no ha estat una crisi. Jo, al final és el que jo comentava en el sector el dia que ens vam reunir aquí, no? Al final ho hem fet malament, hem d'assumir-ho. Vull dir, quan t'equivoques, que hi havia algun que me deia, no assumireu que us heu equivocat. Sí, quan t'equivoques has d'assumir que t'has equivocat. Llavors, bueno, al final hem pres una decisió esquena del sector, i és que tot això que ha passat ha de ser una experiència perquè no ens torni a passar. Al final hem d'anar de la mà i són una part molt important del nostre municipi, de l'essència i del que som. Llavors, per tant, bueno, pues, hem d'escoltar-nos plegats.
2: Creu que s'ha resolt el conflicte amb l'aprovació de la moció del dijous passat al ple?
3: Sí, la moció s'aprova, però prèvia a aquesta moció ens reunim un parell de vegades amb l'espai agrari, amb el seu president, amb el Francesc Alemany. Sí que tenim reunions tant amb el conseller d'Agricultura, el senyor Ordeig, Jordi Sergatal, que és de Transició Ecològica, amb l'ACA. Llavors, evidentment, ells agafen i diuen, bueno, el que ens va dir el conseller Ordeig. Al final, aquesta decisió, si no és amb el consens del sector, no es tirarà endavant. Llavors, deixem de mirar enrere i comencem de nou i mirem de cara a futur.
2: Què em pensa dels missatges, que hem anat sentint aquests dies? Perquè hem sentit de tot, si les compensacions d'AENA, si la mota que es trasllada, que s'amplia, que puja, que baixa, el risc d'inundabilitat...
3: Bueno, aquí hi ha hagut a vegades tanta informació acaba desinformant, no? I acaba creant aquest caldo de cultiu que, bueno, pues que en un sector que no sempre és escoltat, doncs ha fet mella i ha fet mal.
2: Quin és el següent pas ara?
3: Però el següent pas a partir d'ara és començar a seure i treballar de manera conjunta perquè la decisió que es prengui al final no afecti el sector i totes les veus siguin escoltades.
2: Com es vehicularà?
3: Bueno, l'espai agrari penso que al final és el lloc on s'ha de poder coordinar totes les, bueno, totes les coses que tinguin que veure amb el sector. Hi ha diferents ajuntaments, però al final tots els alcaldes que hi estem representats anem amb la finalitat de protegir, de que hi hagi un relleu i de totes aquestes coses que parlem moltes vegades, que a vegades sembla que les paraules només bastegen en boca, però s'han de posar en pràctica, no? Al final parlem de sobirania alimentària.
2: I ja per acabar, la postura del Partit dels Socialistes és continuar defensant l'alternativa 3?
3: És que l'alternativa 3, amb tot el que ha succeït, ha quedat fora del mapa. Llavors, per tant, és el que t'ha dit, que és comencem a treballar, no volem sacrificar. És que quan fem aquesta moció, i ja no només parlo com a Partit Socialista, crec que els meus companys també ho podran dir, al final hem comès l'error de no escoltar, però si hi havia una cosa que posàvem en valor, era la pagesia.
2: Ho deixem aquí, amb aquesta reflexió. Moltíssimes gràcies, Sònia Vinyoles, portaveu avui del Partit dels Socialistes de Catalunya, per ser amb nosaltres en la que serà la darrera entrevista que fem al partit aquesta temporada. Moltes gràcies.
3: Molt bé, gràcies, Laura.
0: Més notícies. Al ple municipal del darrer dijous ha aprovat una moció encapçalada per la CUP per crear un pla estratègic en matèria esportiva que inclourà un consell o taula de coordinació d'esports. El pla estratègic amb aplicació a 10 anys vista haurà de garantir l'accés universal a la pràctica esportiva, mesures de suport econòmic i places garantides per esports no competitius, a més d'assegurar l'accessibilitat dels equipaments esportius i elaborar programes d'inclusió de l'esport femení, entre d'altres. Ho explicava en el ple el portaveu de la CUP, Enric Zaldo.
4: Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa a l'Ajuntament de Malgrat de Mar l'adopció dels següents acords. En primer lloc, instar el govern municipal a l'elaboració d'un pla estratègic municipal d'esports amb horitzó a 10 anys que defineixi els objectius, criteris i actuacions de la política esportiva local. Aquest pla ha de permetre valorar les següents qüestions, entre altres: mesures per garantir l'accés universal a la pràctica esportiva, especialment per infants i joves, incloent mecanismes de suport econòmic i tarificació social, accions per donar resposta a la manca de places i facilitar l'accés a la pràctica esportiva fora de circuits competitius, estratègies per ampliar l'oferta esportiva municipal amb activitats públiques i accessibles, accions per potenciar l'ús esportiu dels espais públics i naturals del municipi, planificació i millora dels equipaments esportius, incloent espais polivalents i de lliure accés, mesures per garantir l'accessibilitat universal dels equipaments i activitats esportives, programes de foment a l'esport inclusiu i l'esport femení, mecanismes de coordinació amb el teixit associatiu esportiu per optimitzar recursos i garantir l'equitat en l'accés, i mesures per garantir entorns esportius segurs i protectors per a la infància i l'adolescència, incloent la formació del personal tècnic, dels entrenadors en la prevenció i detecció de factors de risc, així com el suport a entitats esportives en la implementació de protocols de protecció i en la incorporació de la figura del delegat o delegada de protecció d'acord amb el marc establert per la llei anteriorment citada. Segon, establia que el pla haurà d'incorporar indicadors d'avaluació i mecanismes de seguiment periòdic, així com espais de participació ciutadana. Tercer, constituir un consell o taula de coordinació d'esports amb participació com a mínim de l'Ajuntament, de les entitats esportives i dels centres educatius, com a òrgan estable de participació, diagnosi i seguiment d'aquest pla. Quart i últim, traslladar aquests acords a les entitats esportives locals i al personal tècnic municipal i garantir espais de participació efectiva d'aquestes entitats en el procés d'elaboració i seguiment d'aquest pla estratègic municipal d'esports. Gràcies.
0: En resposta al regidor d'Esports, Miquel Àngel Ruiz es va mostrar satisfet per la moció i va afirmar que fins i tot algunes de les propostes ja s'estaven aplicant.
5: Estic totalment d'acord amb aquesta moció, que no pas amb l'altra. Hem arribat a acords, estem treballant de valent. Hi ha coses que ja s'estan fent, ja li vaig dir, el tema de l'Esperona, això ja ho estem fent. El MIEM, que el tenim fet, i només ha de passar per ple, que si no passa res ho passarem aviat. Vull dir que tot això ho estem treballant, ho estem fent. La taula amb les entitats i amb els partits polítics, si tot va bé, jo crec que per principi de temporada, que serà el setembre, ja podrem fer la primera reunió. la temporada acaba ara i amb totes les entitats que jo he parlat han dit que sí, i començarem a treballar-la. Per tant, estem totalment d'acord amb aquesta moció, el nostre vot serà favorable, ja sap que sempre estem disposats a escoltar i a fer tot el possible per l'esport i la salut a Malgrat.
0: L'alcaldessa Sònia Vinyoles també va destacar que hi ha temps per realitzar una previsió econòmica i per fer una feina conjunta.
6: Per part nostra, jo és el que li he manifestat. Ara és realista, estem parlant d'un temps suficientment per tenir una previsió econòmica i per fer una feina conjunta, per tant el nostre vot també serà favorable.
0: Aquesta iniciativa, de fet, ve d'enrere. La CUP ja va presentar la proposta al setembre de l'any passat, que, per sorpresa dels cupaires, es va acabar rebutjant, tot i que Zaldo va afirmar comptar amb el suport de la regidoria d'Esports, perquè, segons el govern, es va haver de suspendre aquesta moció, es va tombar perquè requeria de recursos humans, tècnics i econòmics, i en aquell moment era inviable. La moció del ple ordinari d'aquest mes de maig, això sí, s'ha aprovat per unanimitat. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. L'alcalde va exposar al ple les condicions imposades per la companyia elèctrica per connectar els nous habitatges de protecció oficial a la xarxa. Segons ha explicat el consistori, la proposta inicial de la companyia per portar l'energia a aquests blocs era de 420.000 euros, una xifra que el govern local considera totalment desproporcionada. Després de la reacció per part de l'Ajuntament, la companyia ha rebaixat la factura fins als 385.000 euros, però el consistori manté que hi ha alternatives molt més econòmiques. Els informes dels tècnics municipals indiquen que existeix una proposta més viable que tindria un cost de 110.000 euros, gairebé 4 vegades menys del que demana l'empresa. I a Calella, el jove prodigi del tenis taula català torna a fer història. Amb només 12 anys, el calellenga Vladimir Mayorov s'ha proclamat campió de Catalunya absolut en individual i en dobles, fent parella amb Martí Palax. Una fita inèdita que el consolida com una de les grans promeses del panorama estatal. El doble títol arriba pocs dies després del seu debut internacional en categoria absoluta, on ja va aconseguir una medalla de bronze en dobles al costat del català Albert Vilardell. I passem a temes nacionals. Els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a collir els primers préssecs d'Ordal amb millors pronòstics que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigua al subsol. Si bé l'estiu del 2025 ja hi va haver un canvi respecte als estralls de la sequera més extrema, no ha estat fins aquest any que els camps han consolidat l'efecte de les pluges. De fet, el president de l'Associació de Productors de Préssec d'Ordal, Josep Ràfols, es manté a l'expectativa de l'impacte que tindrà la calor intensa d'aquesta setmana en aquells arbres que tenen previst collir a mitjan juny, on el fruit hauria d'agafar ara la mida idònia. I també destaquem que Catalunya va superar les 8.600 hipoteques sobre habitatge constituïdes al març, un increment interanual d'un 15% que el situa com el mes de març amb més crèdits hipotecaris signats des de l'any 2010, segons les xifres que ha actualitzat l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. En concret, els catalans van signar fins a 8.663 hipoteques. L'import prestat en conjunt també s'enfila amb un préstec mitjà per hipoteca que torna a enfilar-se un 7% interanual per segon mes consecutiu i se situa en 187.814 euros. De fet, el cost mitjà del préstec no ha deixat de créixer a Catalunya des del juny del 2024 i en diversos mesos aquest període ho ha fet amb increments per sobre del 10%. Moment de repassar la situació meteorològica. En parlem amb el Luis Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat. i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Bé, i repassem l'agenda d'actes. Aquest dimecres la Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió del Club de Lectura amb el llibre Cabell de Gebre, amb la presència de la seva autora Teresa Sagrera. La sessió, que és oberta a tothom, començarà a 6:45 de la tarda i compta amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes. I marxem a divendres perquè se celebra la tercera edició de la jornada Gluten Free a les peixateries velles des de 6:45 de la tarda fins a 9:00 del vespre. Hi haurà un taller de cuina infantil a càrrec de l'ecochef Nàdia Pereira i també actuacions musicals dels grups d'alumnes de l'Institut Ramon Turró. També divendres destaquem que el grup La Magnòlia Teatre estrena Pijames de Marc Camoletti, dirigida per Tomàs Borràs i amb l'actuació de Montse Ballart, Josep Creus, Montse Buc, José Gutiérrez, Quimet San Juan i Míriam Vilaró. Bé, aquesta sessió de divendres començarà a 9:15 del vespre, tot i que també es podrà gaudir tant dissabte a la mateixa, bueno, a 7:45 del vespre i diumenge també a 7:00 de la tarda. La obra s'emetrà, es farà al Centre Cultural.

Repassem els titulars del dia. Desmantellen una plantació amb més de 400 plantes de marihuana al Pla de Grau. L'alcaldessa socialista Sònia Vinyoles ha reconegut a l'entrevista Política Dona Malgrat que s'ha actuat malament perquè no s'ha escoltat a la pagesia del Pla de Grau i ha defensat la necessitat de mirar de cara al futur. Malgrat disposarà d'un pla estratègic esportiu que comptarà amb una taula de coordinació d'esports.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer. Jordi Fortià.
2: Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida, a la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre.
3: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
4: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible.
1: Investiguen suposats pagaments del PSOE a Leire Díez per frenar processos judicials contra el partit.
2: L'ús contra la seu del PSOE per una nova derivada del cas Leire i el jutge imputa la gerent del partit, Ana Fuertes, l'exsecretària d'organització, Santos Cerdán, i altres càrrecs. Des del Vaticà, Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el Partit Socialista i torna a descartar eleccions anticipades.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
1: L'Audiència Nacional requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
2: El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
1: La Generalitat obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
2: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una agenda pròpia.
6: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marc.
1: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
2: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Montse Faura és la directora del festival.
7: No, és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: I en esports, Toni Castro, Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades.
8: La migcampista de Mollet, amb més de 500 partits amb la samarreta blaugrana, s'acomiada al Johan Cruyff en un partit contra la Real Societat ara mateix. Minut 30, Barça 1, Real Societat 1. El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual farà efectiva la clàusula de rescissió i no continuarà la temporada vinent com a entrenador. I en waterpolo, doble cita destacada aquest vespre. A 8:45 comença l'anada de la final catalana de l'Eurocup femenina, un Catalunya Atlètic Barceloneta, i a 9:00 arrenca la gran final de la Divisió d'Honor Femenina al Sant Andreu Mataró.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Lluny d'anar baixant la temperatura, aquest dimecres encara està fent més calor i, de fet, en aquests moments encara l'ambient és completament estiuenc, entre els 25 i 34 graus i tot plegat amb quatre núvols molt poc importants que s'han arribat a formar al Pirineu, ben poc destacables. Atenció a aquesta propera matinada i al matí del dijous amb les temperatures que tindrem en algunes raconades, sobretot del nord de l'Alt Empordà. Una nit que es presenta tòrrida, com es comenta en meteorologia, unes temperatures que no baixen dels 25 graus de mínima. I això ja serà preludi d'un dijous que acabarà sent molt calorós, més que avui. el prelitoral barceloní, cas del Vallès, el Penedès, l'interior del Baix Llobregat, també l'interior de Girona i les comarques de Ponent, de 34 a 39 graus, al igual que la Vall de l'Ebre. I demà, a diferència d'avui, a la tarda, algun xàfec a l'Alt Pirineu, sobretot el de Lleida, arribant fins a l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i el nord d'Osona. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
10: Bona tarda, Lali. Millora molt ràpidament el trànsit en aquesta xarxa viària, també a l'àrea metropolitana de Barcelona. És cert que encara veiem una cua d'un quilòmetre a la Pota Nord, a la B20, des de l'interior del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. I encara parlem de problemes d'aquesta ronda litoral a causa d'un accident al tram de Ciutat Vella, aturades entre Sant Adrià de Besòs i Ciutat Vella. Per tant, ronda litoral aturada, de fet, en sentit Llobregat, com et deies, a causa d'un accident. Acabem amb un accident, però a Girona, a la C-65, a la zona de Quart. També ens han informat d'aturades importants en aquest punt, com et deia, accident C-65, zona de Quart i en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
11: El tall de la P7 que 4.200 gironins havien iniciat.
12: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer.
2: Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El Departament d'Educació xifra en un 29% el seguiment de l'aturada a les aules i els sindicats l'eleven fins al 60%. Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A aquesta hora ja s'han aixecat tots els talls. Els darrers han estat a Granollers i Barcelona.
1: En qualsevol cas, anem a veure quina és l'última hora d'aquesta negociació que continua i que sembla que les dues parts comencen a estar més a prop d'un acord. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
13: Bona tarda. A hores d'ara els sindicats es troben reunits amb la conselleria després del segon recés de la jornada de converses d'avui, sisena de les que porten fins ara. En aquesta, la conselleria els plantejava situar el complement salarial transversal en 47 euros consolidats fins al 2029 i a partir d'aquest any afegir una altra suma de 75 euros més, la qual cosa tot plegada situaria l'increment en uns 122 euros. Una xifra que els sindicats responien i proposaven ara de doblar a uns 240 euros. Tot això sumat també a l'increment del 30% del complement específic autonòmic, que recordem que ja va signar conselleria amb UGT i Comissions Obreres al març. També, a part dels salaris, demanant incrementar les plantilles a unes 6.400 noves places, que queden lluny de les 1.800 aprovades ahir. Una reunió d'avui que tot just coincideix amb l'aturada general a tot Catalunya i que ha comportat talls a Barcelona i les carreteres, sent aquesta la segona jornada de vaga general del que portem del mes de maig.
1: Moltíssimes gràcies, Andrea. Efectivament, a Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell.
14: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
3: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
4: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
3: Bueno, sí, un any que es tiren, un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
14: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: L'altre titular del dia, la Guàrdia Civil, ha entrat aquest matí a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, de Madrid, a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, s'aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
2: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre d'altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la Secretaria d'Organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
1: I l'Audiència Nacional també requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
2: Així ho indica el jutge Santiago Pedraz en l'ordre que ha remès a l'UCO. En el document, el magistrat reclama tota la documentació interna i comptable relativa a aquests comicis celebrats el 12 de maig del 2024 amb Salvador Illa com a candidat a la presidència. La petició inclou els papers presentats davant la Sindicatura de Comptes a Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre contractes, factures, despeses a propaganda, publicitat i serveis electorals durant el període oficial de campanya comprès entre el 26 d'abril i el 10 de maig. Per la seva banda, el PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
1: I enmig d'aquest setge judicial, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino.
15: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
5: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las conseqüències socials i econòmiques d'aquestes crisis.
15: Un Pedro Sánchez, un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso, después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
15: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Ara bé, les reaccions polítiques s'han produït des de primera hora del matí al Congrés, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
2: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
16: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
2: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
17: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
2: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: A Catalunya, el govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte programa aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata.
18: La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés, i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
6: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
18: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
1: I en clau local, Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
2: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis al maig.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès.
19: Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
20: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona, que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
19: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
1: En territori, el port de Tarragona fa un pas clau per convertir-se en un pol de l'eòlica marina flotant al Mediterrani. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
21: El Moll de Balears ha obtingut una subvenció de 24 milions d'euros de l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia per convertir el Moll de Balears del Port de Tarragona en una planta per ensamblar aerogeneradors marins. La consellera de Territori, Sílvia Paniqué, ha remarcat que es tracta d'un projecte de dimensió de país vinculat a la transició energètica i a la necessitat de generar nova activitat industrial i ocupació qualificada.
22: Una inversió total de 80 milions d'euros per destinar-lo en col·laboració amb d'altres ports a la construcció, muntatge, logística i manteniment d'aerogeneradors flotants que conformaran els futurs parcs eòlics de la Mediterrània Occidental, especialment el Golf de Lleó, és a dir, aquí es fabricaran les bases i no el muntatge total, però sí les bases i la

0: La Maria Pagès.
1: S'ha intervingut als albergs de l'Espluga de Francolí, Vic, Lleida, Tremp, Cabrera de Mar i l'Escala, on de fet en aquesta localitat empordanesa la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, n'ha detallat les actuacions sota els principis d'eficiència energètica i sostenibilitat.
2: Gràcies a aquest fons hem invertit 5,3 milions d'euros en tota la xarxa dels 41 albergs per, com deia, avançar en sostenibilitat, reduir l'empremta de carboni i suposa doncs, posar al dia doncs, aquestes instal·lacions, aquesta xarxa que és clau pels serveis públics de Catalunya perquè volem avançar cap a un turisme doncs, més sostenible i alhora també més assequible per a les famílies.
1: Les obres s'han centrat en instal·lar plaques fotovoltaiques, renovar el sistema de climatització, incrementar l'ombra en els espais exteriors o aïllar els edificis. Enguany, la Xenescat preveu assolir les 377.800 pernoctacions en els albergs propis.
0: I repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten des de Ràdio Tàrrega i Ràdio Ràpita.
3: Tàrrega torna a apostar per una nova edició de la Ruta de Tapes, Tapeja per Tàrrega, una iniciativa gastronòmica que busca dinamitzar bars i restaurants locals durant el mes de juny. En parla Montse Garrido, tècnica de promoció econòmica.
4: Volem promocionar pues, això, que la gent surti, que comenci el mes de juny, que ja comença a haver ambientet, és que la gent surti, que consumeixi, que conegui els establiments de Tàrrega.
3: La proposta convida els ciutadans a gaudir de la gastronomia local en un ambient distès i proper.
5: La Ràpita reivindica des d'avui la seua cuina de proximitat amb les terceres jornades gastronòmiques quilòmetre zero. Fins al 13 de juny, 10 restaurants del municipi ofereixen menús especials d'entre 35 i 60 euros amb el producte del Delta de l'Ebre com a gran protagonista. La iniciativa busca estrènyer el vincle entre els fogons i els productors locals, posant en valor tresors com el llangostí, l'arròs o l'oli de la zona. Com a novetat, els comensals que completin el nou carnet de ruta participaran en el sorteig d'un dinar gratuït. Tota la informació i les reserves es poden consultar al web cuinalarapita.com.
0: I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra, David Navarro.
6: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella ella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
7: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
6: Nadine Sierra, Cantoria o el Quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I el Palau Moja de Barcelona ha acollit aquesta tarda l'anomenada Primavera Barroca, que vol articular tres projectes centrats en l'art i el patrimoni barroc. El festival es farà simultàniament a Manresa, Valls i Vic. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
8: Aquesta proposta, que uneix els esforços de l'Ajuntament, és una aliança inèdita per promocionar l'art barroc català i també consolida l'aposta de la Generalitat de Catalunya per la recuperació del patrimoni barroc. El Museu de Valls presentarà l'exposició Fra Josep de la Concepció, l'arquitecte del barroc català. L'Església de la Pietat de Vic acull els últims barrocs Maria Colomer i Parés i la pintura, la diòcesi de Vic. Per la seva part, el Museu de Barroc de Catalunya exerceix un paper central i estratègic en aquesta xarxa.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades. Ara mateix, el Johan Cruyff, Barça 2, Real Societat 1, partit al descans amb gols de Pina i gol d'Aitana, passada d'Alexia. De fet, aquest matí, la jugadora de Mollet, a més de 500 partits amb la samarreta del Barça, ha viscut un acte emotiu al Camp Nou i feia aquesta valoració.
3: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment, em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això.

0: I estic super convençuda, sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
1: Emocional, Alexia Putellas, que està disputant els darrers minuts amb la samarreta del Barça. I encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanc i blau. I els agarencs Marc Pubill i Dani Olmo han estat convocats per jugar al Mundial de Futbol aquest estiu amb la selecció espanyola. Escoltem com va viure el moment que donaven la llista a Miquel Olmo, que és el pare del jugador del Barça, en declaracions a la Ràdio Municipal de Terrassa.
2: I quan ha passat la llista i han passat els jugadors del mig del camp i no hi era, doncs t'haig de dir que m'hi ha acollonit una miqueta. Que passa que després ha dit els davanters i després d'Oyarzabal l'ha posat el Dani i he respirat tranquil. Però la veritat és que ho passes malament i que em nego a acostumar-me a passar-ho amb normalitat.
1: Precisament el Terrassa, equip de la segona federació masculina, ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que arriba procedent del Reus Redis. I el Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la temporada vinent com a entrenador. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescissió present en el contracte que els unia fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posa fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el novembre de 2025, després de la destitució de Joan Peñarroya. Demà, per ser a 12:45, oferirà una roda de premsa. En hoquei patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei lliga masculina. El fins ara capità del primer equip iniciarà una nova etapa a la banqueta després de retirar-se com a jugador. I un doble punt de waterpolo, perquè viurem un vespre històric. A partir de 8:45 es disputa l'anada de la final de l'Eurocopa femenina entre dos equips barcelonins, el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barcelona. S'enfrontaran al partit d'anada a la piscina Sant Jordi. I també aquest vespre, a partir de les 9, arrenca la final de la divisió d'honor femenina, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final, en aquest cas, és el millor de 3 partits i el primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. I per últim, en bàsquet, fitxatge, el segon de l'Espar Girona de l'argentina Juana Camilion.
3: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
4: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats ha acabat de nou sense acord. Després de més de 3 hores, les parts han debatut les diferents opcions de complements per millorar el sou dels docents, però no hi ha hagut entesa, i s'han citat a continuar negociant demà a les 12. Els sindicats a la vaga mantenen la convocatòria de talls viaris i accions per aquest dijous. Així mateix, USTEC, CGT i professors de secundària han constatat cert malestar en Comissions Obreres i UGT, que són els sindicats que van signar l'acord al març. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta, doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper.
1: I Junts ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, en seu parlamentària perquè doni totes les explicacions sobre els contractes del govern amb empreses xineses com Huawei. El partit justifica la petició per les presumptes transferències rebudes per l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero procedents d'aquesta empresa i amb l'adjudicació del desplegament i la gestió d'infraestructures de fibra òptica. La presidenta de Junts, Mònica Sales, ha afegit que la compareixença d'Illa és més necessària que mai després de la petició d'informació de l'Audiència Nacional sobre la campanya del PSC a la Generalitat. I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que ho tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent. La iniciativa s'ha acordat en el marc de la capitalitat europea, volem dir, del comerç local. I el port de Tarragona fa un pas clau per convertir-se en un pol de l'eòlica marina flotant al Mediterrani. El moll de Balears ha obtingut una subvenció de 24 milions d'euros de l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia per convertir-se en una planta per ensamblar aerogeneradors marins. I el sector del refinatge fa vaga a tot l'estat per reclamar la jubilació anticipada dels treballadors. Amb aquesta protesta, els sindicats volen denunciar els riscos de tenir un treballador de més de 65 anys pujant torres de 30 metres o fent torns de 12 hores. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.

amb el gra. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats ha acabat de nou sense acord. Després de més de 3 hores, les parts han debatut les diferents opcions de complements per millorar el sou dels docents, però no hi ha hagut entesa i s'han citat a continuar negociant demà a les 12. Els sindicats de la vaga mantenen la convocatòria de talls viaris i accions per demà dijous. Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, ha titllat la reunió de decebedora perquè Educació i els sindicats signants de l'acord no han pogut posar per escrit la proposta de nous efectius per l'escola inclusiva. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha explicat que s'ha demanat temps per estudiar les propostes dels sindicats i ha assegurat que el departament s'ha compromès a portar a la reunió de demà dijous una proposta per escrit.
2: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026, de tal manera que sí que ja situava al voltant dels 46 euros i per tant jo crec que aquesta és una proposta en aquest sentit que s'ha mogut respecte a la que hi havia ahir, que situava al voltant dels 35 euros i per tant aquí diguem-ne que ja hem fet aquest moviment que em sembla que és interessant i que ens reclamen en aquest cas les organitzacions sindicals.
1: I ja coneixem els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Caldes de Montbui. S'ha dut a terme a 84 pacients a tot Catalunya. Després de l'anàlisi científic d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa el tractament i, per tant, caldria apostar per un manteniment i una regularitat. I els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 només en 5 anys i enguany per primera vegada també s'inclouen una cinquantena de petits comerços, tot plegat per reduir els riscos de les 500.000 de persones vulnerables que calcula l'AMB que hi ha a l'àrea metropolitana. De fet, el 16% dels habitants d'aquesta zona és especialment vulnerable a la calor. I els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a acollir els primers préssecs sordal amb millors pronòstics que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigua al subsol. Si bé l'estiu de 2025 ja hi va haver un canvi respecte als estralls de la sequera més extrema, no ha estat fins aquest any que els camps han consolidat l'efecte pluges. I primer dia avui del Saló Fira Gran de l'Hospitalet de Llobregat. Fins divendres vinent hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar la bellesa activa. El Saló ha obert aquesta edició, la número 27, amb la mirada posada als cuidadors no professionals de la gent gran.

Repassem els titulars del dia. Desmantellen una plantació amb més de 400 plantes de marihuana al Pla de Grau. L'alcaldessa socialista Sònia Vinyoles ha reconegut a l'entrevista política d'Ona Malgrat que s'ha actuat malament perquè no s'ha escoltat a la pagesia del Pla de Grau i ha defensat la necessitat de mirar de cara al futur. Malgrat disposarà d'un pla estratègic esportiu que comptarà amb una taula de coordinació d'esports.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats ha acabat de nou sense acord. Després de més de 3 hores, les parts han debatut les diferents opcions per millorar el sou dels docents i l'augment de dotació de l'escola inclusiva, però no hi ha hagut entesa i s'han citat a continuar negociant demà a les 12. Els sindicats de la vaga mantenen la convocatòria de talls i accions per demà dijous. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha titllat la reunió de decebedora perquè Educació no ha volgut posar per escrit dir la proposta per l'educació inclusiva.
2: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta, doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper.
1: I el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, ha explicat que s'ha demanat temps per estudiar les propostes. S'ha compromès a portar a la reunió de demà dijous una proposta per escrit i ha explicat que avui s'ha millorat la proposta que es va presentar ahir.
3: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026, de tal manera que sí que ja situava al voltant dels 46 euros i, per tant, jo crec que aquesta és una proposta en aquest sentit que s'ha mogut respecte a la que hi havia ahir, que situava al voltant dels 35 euros i, per tant, aquí, diguem-ne que ja hem fet aquest moviment que em sembla que és interessant i que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals.
1: La convocatòria de vaga demà és el Maresme i el Vallès Oriental i Occidental. I la Guàrdia Civil ha abandonat cap a 8:45 de la nit la seu del Suel, carrer Federaz de Madrid, després de 12 hores. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Santos Cerdán, Leire Díez i altres investigats per una presumpta trama que hauria orquestat guerra bruta contra procediments judicials que poguessin perjudicar els socialistes. I Jaume Giró ha descartat presentar-se a les primàries de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. L'exconseller d'Economia ho ha deixat clar en un comunicat. Per ara han decidit presentar-s'hi Jordi Martí, la diputada Glòria Freixa, la diputada Glòria Calvo i probablement l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. I el punt àlgid de la calor, d'aquest episodi de calor que estem vivint, ens afectarà demà, dijous i divendres. A l'interior i a Ponent i a les Terres de l'Ebre es poden arribar als 37 o 38 graus.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'una Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui, dimecres 27 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

0: desmantellen una plantació amb més de 400 plantes de marihuana al Pla de Grau. L'alcaldessa Sònia Vinyoles ha reconegut a l'entrevista política d'Ona Malgrat que s'ha actuat malament perquè no s'ha escoltat la pagesia del Pla de Grau i ha defensat la necessitat de mirar de cara al futur. Malgrat disposarà d'un pla estratègic esportiu que comptarà amb una taula de coordinació d'esports. Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Malgrat, han detingut dues persones involucrades amb una plantació de marihuana descoberta al camí del Pla, a la zona agrícola del Pla de Grau. L'operació policial es va dur a terme la setmana passada, després que els investigadors detectessin un consum elèctric excessiu en dues naus de la zona. Arran de la investigació, els agents hi van localitzar més de 400 plantes de marihuana cultivades en interiors. Segons informen les fonts policials, les naus estaven equipades amb ventiladors, sistemes d'il·luminació i tot el material necessari per al cultiu de la droga. Els dos arrestats estan acusats de delictes contra la salut pública i també de defraudació de fluid elèctric. Després de declarar davant la policia, van quedar en llibertat.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: L'alcaldessa socialista Sònia Vinyoles ha reconegut a l'entrevista política d'Ona Malgrat que s'ha actuat malament perquè no s'ha escoltat la pagesia del Pla de Grau i ha defensat la necessitat de mirar de cara al futur. Escoltem l'entrevista.
2: Avui és dimecres d'entrevista política i en aquesta ocasió tenim amb nosaltres a Sònia Vinyoles, bé, com a representant del Partit dels Socialistes de Catalunya. Benvinguda.
3: Hola, bones, Laura.
2: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Inevitablement hem de començar parlant d'aquesta revalidació de Sònia Vinyoles com a cap de llista del Partit dels Socialistes. Dissabte l'Assemblea Extraordinària va votar per unanimitat aquesta candidatura.
3: Bueno, va anar bé. Jo, com t'he manifestat alguna vegada, no? Al final, quan entres en una legislatura, no fas un projecte només a 4 anys, no? Hi ha molts projectes que són a un altre mandat. Llavors, per tant, bueno, pues sí, me feia gràcia presentar-me, així ho vaig fer, i tenir el suport de tota la militància i simpatitzants, doncs és important i és d'agrair.
2: Amb quins objectius torna a presentar aquesta candidatura? Com la va defensar, davant de la militància?
3: Bueno, al final, explicant què és el concepte que tenim, el projecte que hi ha com a Partit Socialista, el projecte que teníem al cap a nivell de poble, i el que t'ha dit, no? Pues és aquesta continuïtat i aquest acabar de tirar projectes endavant, que malauradament, com que hem tingut un mandat que ha sigut molt exigent, doncs bueno, pues hi ha hagut moltes coses que han quedat al tinter, no?
2: Quines són aquestes coses? Va, quins projectes creu que no podrà acabar i que necessitaria 4 anys més per poder-los tancar?
3: Bueno, al final l'incendi de la nau i diverses coses que han anat sorgint pel camí, no? Al final bueno, ens trobem que un projecte com el Passeig Marítim, que és una cosa que nosaltres havíem sigut molt punyents en aquest aspecte, no? Pues ens queda damunt de la taula. A nivell d'infraestructures, no? Tenim un munt d'entitats esportives, llavors aquesta pista polivalent s'ha de poder tancar en algun moment i fer-la en condicions i que sigui un pavelló més. Moltes coses, Laura.
2: Per què no s'han pogut dur a terme aquests projectes en aquest mandat?
3: Tant a nivell econòmic com moltes vegades has mirat de tirar algun projecte endavant i et cau la licitació. Ara, per exemple, al carrer. Com es nota que venen eleccions, no? Pues no. Escolta'm, això, hi havia uns tempos marcats, però hi ha hagut licitacions que han caigut, hi ha empreses que potser fan la licitació però llavors no poden començar a executar fins més endavant, i bueno, la sensació i la desconfiança que hi ha en la classe política pues, fa que hi hagin aquests comentaris, no? Esperen que vinguin eleccions per fer totes les obres. No és així. Malauradament, a vegades aquestes coses passen.
2: Diu que ha estat, és un mandat exigent, encara queda un any d'aquest mandat. Mm-hmm. Per què és exigent? Què és el que ha sentit durant aquests 3 anys i una mica més que portem de mandat?
3: Bueno, ha estat dur en molts aspectes, Laura. Jo sempre dic el mateix, jo a lo millor sóc una mica visceral o sentimental o com em vulguis dir, no? I les coses t'afecten i han passat coses pues, que fan mella, la veritat.
2: Va, per exemple?
3: Coi, lo de la nau. Quan va passar lo de la nau, ostres, a mi em va pesar molt. Al final és un espai, el meu pare havia sigut regidor, llavors evidentment el meu pare havia estat a serveis municipals, per tant és qui m'explica una mica què és serveis municipals, la gent que hi ha, i aprens a estimar-ho, i quan veus que en vores tot queda fos, pues, i veus gent que s'havia jubilat passant per allà amb llàgrimes als ulls, doncs és un moment dur.
2: El passeig marítim, si serà un projecte que es podrà fer en els pròxims 4 anys?
3: Sí, jo penso que sí.
2: Sí? Mm. Per què? Per què està tan convençuda i en aquest mandat no l'hem pogut fer?
3: Bé, no, tràmits, teníem que presentar el projecte, vull dir, al final no és un projecte prou ambiciós i ens queda el doble de zona com per fer-ho corrents i de pressa.
2: Això vol dir que el passeig marítim apareixerà al programa de campanya del PSC?
3: Jo penso que del PSC i de tots, perquè al final és un deure pendent. Uh-huh. I totes les forces polítiques crec que ho portarem.
2: Què més hi apareixerà en aquest programa?
3: Bueno, al final ens hem de centrar en les necessitats del dia a dia. Al final parlem d'habitatge, bueno, parlem d'un munt de coses que estan a l'ordre del dia, i al final el municipi, que jo moltes vegades la gent me diu, estàs entestada amb la segona fase del polígon? Sí que ho estic, perquè al final és l'únic lloc que dius generem oportunitats, i al final la gent ha de tenir un lloc on poder viure i un lloc on poder treballar, no? I al final, bueno, pues, sí, per aquí anirem.
2: Diu que ha estat un mandat exigent, l'últim mes precisament doncs, potser ha estat un dels més complicats, no sé si té aquesta sensació. Parlem del pla de grau.
3: A mi m'ha sap greu perquè jo sempre he dit, soc neta de pagesos, llavors per tant entenc el que ha succeït, ho hem fet malament, no els hem consultat. Un sap molt bé el que vota i per què ho vota. Una de les coses que sempre hem dit és que estem en l'espai agrari de la Baixa Tordera perquè ens el creiem. Tenim, a vegades diuen, la primera o la segona horta de Catalunya, llavors, per tant, és un motiu d'orgull i és part de l'essència que ha de tenir com a municipi. I dic, ho hem fet malament? Sí, ho hem fet malament, perquè vam prendre una decisió sense tenir, bueno, sense seure amb el sector, no? Uh-huh. Però bueno, aquesta decisió es prenia sempre en la línia de treure el risc per les persones, però sense tocar la resta.
2: Uh-huh. Ho han viscut com a crisi? Ha estat una crisi?
3: No, jo penso que no ha estat una crisi. Jo al final és el que jo comentava en el sector el dia que ens vam reunir aquí, no? Al final ho hem fet malament, hem d'assumir-ho. Vull dir, quan t'equivoques, que hi havia algun que me deia, no assumireu que us heu equivocat. Sí, quan t'equivoques has d'assumir que t'has equivocat. Llavors, bueno, al final hem pres una decisió a esquena del sector, i és que tot això que ha passat ha de ser una experiència perquè no ens torni a passar. Al final hem d'anar de la mà i són una part molt important del nostre municipi, de l'essència i del que som. Llavors, per tant, bueno, pues, hem d'escoltar-nos plegats.
2: Creu que s'ha resolt el conflicte amb l'aprovació de la moció del dijous passat al ple?
3: Sí, la moció s'aprova, però prèvia a aquesta moció ens reunim un parell de vegades amb l'espai agrari, amb el seu president, en Francesc Alemany. Sí que tenim reunions tant amb el conseller d'Agricultura, el senyor Ordeig, Jordi Sargatal, que és de Transició Ecològica, amb l'ACA, llavors evidentment ells agafen i diuen, bueno, el que ens va dir el conseller Ordeig. Al final aquesta decisió, si no és amb el consens del sector, no es tirarà endavant. Llavors deixem de mirar enrere i comencem de nou i mirem de cara a futur.
2: Què em pensa dels missatges que hem anat sentint aquests dies? Perquè hem sentit de tot, si les compensacions d'AENA, si la mota que es trasllada, que s'amplia, que puja, que baixa, el risc d'inundabilitat.
3: Bueno, aquí hi ha hagut a vegades tanta informació acaba desinformant, no? I acaba creant aquest caldo de cultiu que, bueno, pues que en un sector que no sempre és escoltat, doncs ha fet mella i ha fet mal.
2: Quin és el següent pas ara?
3: Bueno, el següent pas a partir d'ara és començar a seure i treballar de manera conjunta perquè la decisió que es prengui al final no afecti el sector i totes les veus siguin escoltades.
2: Com es vehicularà?
3: Bueno, l'espai agrari penso que al final és el lloc on s'ha de poder coordinar totes les, bueno, totes les coses que tinguin que veure amb el sector. Hi ha diferents ajuntaments, però al final tots els alcaldes que hi estem representats anem amb la finalitat de protegir, de que hi hagi un relleu i de totes aquestes coses que parlem moltes vegades, que a vegades sembla que les paraules només vestegen en boca, però s'han de posar en pràctica, no? Al final parlem de sobirania alimentària.
2: I ja per acabar, la postura del Partit dels Socialistes és continuar defensant l'alternativa 3?
3: És que l'alternativa 3, amb tot el que ha succeït, ha quedat fora del mapa. Llavors, per tant, és el que t'ha dit, que és comencem a treballar, no volem sacrificar. És que quan fem aquesta moció, i ja no només parlo com a Partit Socialista, crec que els meus companys també ho podran dir, al final hem comès l'error de no escoltar, però si hi havia una cosa que posàvem en valor, era la pagesia.
2: Ho deixem aquí, amb aquesta reflexió. Moltíssimes gràcies, Sònia Vinyoles, portaveu avui del Partit dels Socialistes de Catalunya, per ser amb nosaltres en la que serà la darrera entrevista, doncs, que fem al partit aquesta temporada. Moltes gràcies.
3: Molt bé, gràcies, Laura.
0: Més notícies. Al ple municipal del darrer dijous ha aprovat una moció encapçalada per la CUP per crear un pla estratègic en matèria esportiva que inclourà un consell o taula de coordinació d'esports. El pla estratègic amb aplicació a 10 anys vista haurà de garantir l'accés universal a la pràctica esportiva, mesures de suport econòmic i places garantides per esports no competitius, a més d'assegurar l'accessibilitat dels equipaments esportius i elaborar programes d'inclusió de l'esport femení, entre d'altres. Ho explicava en el ple el portaveu de la CUP, Enric Zaldo.
4: Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa a l'Ajuntament de Malgrat de Mar l'adopció dels següents acords. En primer lloc, instar el govern municipal a l'elaboració d'un pla estratègic municipal d'esports amb horitzó a 10 anys que defineixi els objectius, criteris i actuacions de la política esportiva local. Aquest pla ha de permetre valorar les següents qüestions, entre altres: mesures per garantir l'accés universal a la pràctica esportiva, especialment per infants i joves, incloent mecanismes de suport econòmic i tarificació social, accions per donar resposta a la manca de places i facilitar l'accés a la pràctica esportiva fora de circuits competitius, estratègies per ampliar l'oferta esportiva municipal amb activitats públiques i accessibles, accions per potenciar l'ús esportiu dels espais públics i naturals del municipi, planificació i millora dels equipaments esportius, incloent espais polivalents i de lliure accés, mesures per garantir l'accessibilitat universal dels equipaments i activitats esportives, programes de foment a l'esport inclusiu i a l'esport femení, mecanismes de coordinació amb el teixit associatiu esportiu per optimitzar recursos i garantir l'equitat en l'accés, i mesures per garantir entorns esportius segurs i protectors per a la infància i l'adolescència, incloent la formació del personal tècnic, dels entrenadors en la prevenció i detecció de factors de risc, així com el suport a entitats esportives en la implementació de protocols de protecció i en la incorporació de la figura del delegat o delegada de protecció d'acord amb el marc establert per la llei anteriorment citada. Segon, establia que el pla haurà d'incorporar indicadors d'avaluació i mecanismes de seguiment periòdic, així com espais de participació ciutadana. Tercer, constituir un consell o taula de coordinació d'esports amb participació com a mínim de l'Ajuntament, de les entitats esportives i dels centres educatius com a òrgan estable de participació, diagnosi i seguiment d'aquest pla. Quart i últim, traslladar aquests acords a les entitats esportives locals i al personal tècnic municipal i garantir espais de participació efectiva d'aquestes entitats en el procés d'elaboració i seguiment d'aquest pla estratègic municipal d'esports. Gràcies.
0: En resposta, el regidor d'Esports, Miquel Àngel Ruiz, es va mostrar satisfet per la moció i va afirmar que fins i tot algunes de les propostes ja s'estaven aplicant.
5: Estic totalment d'acord amb aquesta moció, que no pas amb l'altra. Hem arribat a acords, estem treballant de valent. Hi ha coses que ja s'estan fent, ja li vaig dir, el tema de l'Esperona, això ja ho estem fent. El MIEM, que el tenim fet, i només ha de passar per ple, que si no passa res ho passarem aviat. Vull dir que tot això ho estem treballant, ho estem fent. La taula amb les entitats i amb els partits polítics, si tot va bé, jo crec que per la principi de temporada, que serà el setembre, ja podrem fer la primera reunió. La temporada acaba ara i amb totes les entitats que jo he parlat han dit que sí, i començarem a treballar-la. Per tant, estem totalment d'acord amb aquesta moció, el nostre vot serà favorable, ja sap que sempre estem disposats a escoltar i a fer tot el possible per l'esport i la salut a Malgrat.
0: L'alcaldessa Sònia Vinyoles també va destacar que hi ha temps per realitzar una previsió econòmica i per fer una feina conjunta.
6: Per part nostra, jo és el que li he manifestat, ara és realista, estem parlant d'un temps suficientment per tenir una previsió econòmica i per fer una feina conjunta, per tant el nostre vot també serà favorable.
0: Aquesta iniciativa, de fet, ve d'enrere. La CUP ja va presentar la proposta al setembre de l'any passat, que, per sorpresa dels cupaires, es va acabar rebutjant, tot i que Zaldo va afirmar comptar amb el suport de la regidoria d'Esports, perquè, segons el govern, es va haver de suspendre aquesta moció, es va tombar perquè requeria de recursos humans, tècnics i econòmics, i en aquell moment era inviable. La moció del ple ordinari d'aquest mes de maig, això sí, s'ha aprovat per unanimitat. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. L'alcalde va exposar al ple les condicions imposades per la companyia elèctrica per connectar els nous habitatges de protecció oficial a la xarxa. Segons ha explicat el consistori, la proposta inicial de la companyia per portar l'energia a aquests blocs era de 420.000 euros, una xifra que el govern local considera totalment desproporcionada. Després de la reacció per part de l'Ajuntament, la companyia ha rebaixat la factura fins als 385.000 euros, però el consistori manté que hi ha alternatives molt més econòmiques. Els informes dels tècnics municipals indiquen que existeix una proposta més viable que tindria un cost de 110.000 euros, gairebé 4 vegades menys del que demana l'empresa. I a Calella, el jove prodigi del tenis taula català torna a fer història. Amb només 12 anys, el calellenga Vladimir Mayorov s'ha proclamat campió de Catalunya absolut en individual i en dobles, fent parella amb Martí Palax. Una fita inèdita que el consolida com una de les grans promeses del panorama estatal. El doble títol arriba pocs dies després del seu debut internacional en categoria absoluta, on ja va aconseguir una medalla de bronze en dobles al costat del català Albert Vilardí. I passem a temes nacionals. Els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a collir els primers préssecs d'Ordal amb millors pronòstics que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigua al subsol. Si bé l'estiu del 2025 ja hi va haver un canvi respecte als estralls de la sequera més extrema, no ha estat fins aquest any que els camps han consolidat l'efecte de les pluges. De fet, el president de l'Associació de Productors de Préssec d'Ordal, Josep Ràfols, es manté a l'expectativa de l'impacte que tindrà la calor intensa d'aquesta setmana en aquells arbres que tenen previst collir a mitjan juny, on el fruit hauria d'agafar ara la mida idònia. I també destaquem que Catalunya va superar les 8.600 hipoteques sobre habitatge constituïdes al març, un increment interanual d'un 15% que el situa com el mes de març amb més crèdits hipotecaris signats des de l'any 2010, segons les xifres que ha actualitzat l'Institut Nacional d'Estadística. Estadística línia. En concret, els catalans van signar fins a 8.663 hipoteques. L'import prestat en conjunt també s'enfila amb un préstec mitjà per hipoteca que torna a enfilar-se un 7% interanual per segon mes consecutiu i se situa en 187.814 euros. De fet, el cost mitjà del préstec no ha deixat de créixer a Catalunya des del juny del 2024 i en diversos mesos aquest període ho ha fet amb increments per sobre del 10%. Moment de repassar la situació meteorològica. En parlem amb el Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Bé, i repassem l'agenda d'actes. Aquest dimecres la Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió del Club de Lectura amb el llibre Cabell de Gebre, amb la presència de la seva autora, Teresa Sagrera. La sessió, que és oberta a tothom, començarà a 6:45 de la tarda i compta amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes. I marxem a divendres perquè se celebra la tercera edició de la jornada Gluten Free a les peixateries velles des de 6:45 de la tarda fins a 9:00 del vespre. Hi haurà un taller de cuina infantil a càrrec de l'ecochef Nadia Pereira i també actuacions musicals dels grups d'alumnes de l'Institut Ramon Turró. També divendres destaquem que el grup La Magnòlia Teatre estrena Pijames de Marc Camoletti, dirigida per Tomàs Borràs i amb l'actuació de Montse Ballart, Josep Creus, Montse Buch, José Gutiérrez, Quimet San Juan i Míriam Vilaró. Bé, aquesta sessió de divendres començarà a 9:15 del vespre, tot i que també es podrà gaudir tant dissabte a la mateixa, bueno, a 8:15 del vespre i diumenge també a 7:00 de la tarda. L'obra s'emetrà, es farà al Centre Cultural.

Repassem els titulars del dia. Desmantellen una plantació amb més de 400 plantes de marihuana al Pla de Grau. L'alcaldessa socialista Sònia Viñoles ha reconegut a l'entrevista política d'Ona Malgrat que s'ha actuat malament perquè no s'ha escoltat a la pagesia del Pla de Grau i ha defensat la necessitat de mirar de cara al futur. Malgrat disposarà d'un pla estratègic esportiu que comptarà amb una taula de coordinació d'esports.

Mai t'has preguntat, com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat, com és la teva veu quan et diu, ho tornis a intentar?

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.